Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 85%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 8 graus i una humitat del 89%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 7 graus i una humitat del 90%.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 7 graus i una humitat del 91%.
1: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis, organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: of the prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Bon dia, són les 8. Aquesta hora, com sempre, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs. A aquesta hora estem pendents d'un tall de carretera a la B23 de Sant Joan d'Espí per una manifestació que afecta tots dos sentits de la marxa. S'estan fent desviaments cap a la 2, però tot plegat provoca retencions a la 2 de Pallejà cap a Cornellà i a la B23 del Papiol cap a Sant Feliu de Llobregat i de Molins de Rei cap al Papiol. Millora la situació al trànsit a la C32 entre Alella i Premià, direcció Barcelona, on fa una estona hi ha hagut un accident, i també millora la circulació a la P7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, on també hi ha hagut un accident fa uns minuts. Tots els carrils són ja oberts.
0: Doncs ara sentíem aquestes afectacions per una nova jornada de la vaga de mestres i professors. Avui tornen a la vaga, en aquest cas, a les aules del Baix Llobregat i el Penedès. La vaga general d'ahir va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. Demà dijous, a la taula sectorial, el sindicat proposarà un augment salarial de 400 euros. El govern els acusa de fer volar coloms llançant propostes poc realistes. La polèmica per una infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors arriba avui al Parlament aquesta tarda i compareixeran per donar explicacions la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia sobre aquests fets i el sindicat USTEC n'està preparant una altra. Només un 18% dels joves de Catalunya marxen de casa dels pares abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, a què ha tingut accés a aquesta emissora. La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no poden pagar-se un lloguer. Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu en la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les defenses en el judici pel cas Pujol presenten avui els seus informes finals, tot plegat després que ahir la Fiscalia els acusés d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya i va assegurar que estafar la hisenda pública és estafar la societat. El judici quedarà vist per a sentència demà. El discurs del rei Carles III d'Anglaterra obrirà avui formalment el període de sessions a Westminster enmig del debat obert sobre el futur del primer ministre Keir Starmer. El laborisme està dividit davant la continuïtat o no de Starmer, però per ara la falta d'una alternativa atura qualsevol moviment. I Donald Trump viatja a la Xina sense resoldre la crisi amb l'Iran. Mentrestant, la inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%. És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys amb la guerra a l'Orient Mitjà, que afecta de ple els preus de l'energia. L'arribada de la intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes. El certamen, el més prestigiós del món, va arrencar ahir amb una comèdia romàntica francesa i l'entrega de la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson.
2: Esports. El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves declaracions acusant per enèsima vegada el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid va convocar una conferència de premsa en què va descartar dimitir i va anunciar la convocatòria d'eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça amb el títol de Lliga ja a la butxaca, juga aquest vespre 2:45 al camp de l'Alavés, mentrestant l'Espanyol rebrà a les 7 l'Atlètic Club amb la necessitat de guanyar per allunyar.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Si és una temperatura de 8 graus i una humitat del 92%.

0: best.
1: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
2: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
1: La teva emissora.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són haurem... difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: El personatge, sí, sí,
1: va existir, la història, tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, no, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula més recent, en la que va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop per ambientar la pel·lícula, i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última. Que, aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment. També és una,
0: i amb un repartiment també és espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Un dels punts més complicats pel que fa a les carreteres segueix sent l'entorn de la B23, afectada per aquest tall per la manifestació dels docents a primera hora d'aquest matí. Ara ja s'ha aixecat aquest tall, però segueix la circulació densa en alguns punts del Papiol a Sant Feliu del Llobregat en sentit Barcelona, la B23, i també a la 2, des de Pallejà cap a Barcelona. A conseqüència d'aquest tall ja aixecat, va molt carregada també la Ronda de Dalt, des de Trinitat fins a Esplugues, sentit Llobregat, i de l'Hospitalet fins a Esplugues, sentit Besòs.
0: I és que els mestres i professors tornen avui a la vaga a les aules del Baix Llobregat i el Penedès. La vaga general d'ahir va tenir un seguiment del 70%, segons l'USTEC, i del 34%, segons el Departament d'Educació. Demà dijous, a la taula sectorial, el sindicat proposarà un augment salarial de 400 euros. La polèmica per una infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors arriba avui al Parlament aquesta tarda i compareixeran per donar explicacions la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu en la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitzeix el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les defenses en el judici pel cas Pujol presenten avui els seus informes finals, tot plegat després que la Fiscalia els acusés d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya i va assegurar que estafar la hisenda pública és estafar la societat. El discurs del rei Carles III d'Anglaterra obrirà avui formalment el període de sessions a Westminster enmig del debat obert sobre el futur del primer ministre Keir Starmer. El laborisme està dividit davant la continuïtat o no del primer ministre, però ara falta una alternativa que aturi qualsevol moviment. Trump defensa que no necessita l'ajuda de la Xina per acabar la guerra de l'Iran. El president nord-americà està en ruta cap a Pequín, on es veurà les cares aquesta setmana amb el president Xi Jinping. Només un 18% dels joves de Catalunya marxen de casa dels pares abans dels 30 anys. Segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. La resta no aconsegueix emancipar-se, principalment perquè no poden pagar-se un lloguer.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves declaracions acusant per enèsima vegada el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid va convocar una conferència de premsa en què va descartar dimitir i va anunciar la convocatòria d'eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça amb el títol de Lliga ja a la butxaca juga aquest vespre 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebrà a les 7 l'Atlètic Club de Bilbao amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. El Baxi Manresa guanya la pista del Girona 74-79 i certifica la seva permanència un any més a la Lliga ACB de bàsquet. Avui juga el Barça a la pista del Granada i el Hajo Post Lleida a la del Breogán.
0: Tramuntana i mestral als dos extrems del país amb temperatures més fresques. S'espera que es mantinguin els núvols, sobretot a les comarques de Girona, nord de Barcelona i els Pirineus. En aquestes zones no es descarten alguns ruixats més probables a partir del migdia i a la tarda.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 91%.
7: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Els mestres i professors tornen avui a la vaga al Baix Llobregat i al Penedès. Arriba l'endemà d'una aturada general i una manifestació multitudinària a Barcelona i la vigília de la reunió de govern i sindicats. Davant la petició d'una millora de 400 euros mensuals, el president Illa rebaixa expectatives sobre una nova oferta negociadora del govern. Només un 18% dels joves de Catalunya marxen de casa els pares abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, a qui ha tingut accés aquesta emissora. La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no poden pagar-se un lloguer. L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola demana la seva absolució perquè assegura que al llarg del judici no s'ha provat la corrupció i ha acusat la Fiscalia de fer una acusació genèrica pel broc gros. Avui, en el judici contra els 7 fills de l'expresident, és el torn de la defensa. El discurs del rei Carles III d'Anglaterra obrirà formalment avui el període de sessions a Westminster enmig del debat obert sobre el futur del primer ministre, Keir Starmer. El laborisme està dividit davant la continuïtat o no de Starmer, però per ara la falta d'una alternativa atura qualsevol moviment. Donald Trump defensa que no necessita l'ajuda de la Xina per acabar la guerra a l'Iran. El president dels Estats Units està en ruta cap a Pequín, on es veurà les cares aquesta setmana amb el president Xi Jinping. Trump ha tret ferro a l'alça en la inflació, que amb la guerra s'ha disparat als Estats Units fins al 3,8%, el nivell més alt dels últims 3 anys. Uns 300 alumnes es presenten aquest dissabte a Lleida a una convocatòria extraordinària de la DGT de l'examen pràctic de conduir. La mesura busca reduir les llargues llistes d'espera que superen les 5.000 persones. Les autoescoles consideren que es queda curta i que calen altres decisions per reduir el col·lapse a mitjà i llarg termini. I les empreses nàutiques de l'últim tram del riu Ebre reclamen a la Confederació Hidrogràfica la Xeca els avisi amb antelació de les crescudes controlades del riu. Denuncien que no fer-ho amb prou temps comporta riscos de seguretat. L'última d'aquestes situacions va passar dilluns passat. I la Fira del Circ de Catalunya Trapezi arrenca a Reus, al Baix Camp, l'edició del seu 30è aniversari. Fins diumenge que ve es faran prop d'un centenar d'espectacles d'una seixantena de companyies, amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i fetes aquí.
1: Esports. El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves últimes declaracions acusant per enèsima vegada el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid va convocar ahir una conferència de premsa en què va descartar dimitir i va anunciar eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça, amb el títol de Lliga, ja a la butxaca, juga aquest vespre 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebrà a les 7 l'Atlètic Club de Bilbao, amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. I el Baxi Manresa guanya la pista del Girona 74-79 i certifica la seva permanència un any més a la Lliga CB de bàsquet. Avui, el Barça juga a la pista del Granada i el Hajo Post Lleida a la del Breogán.
0: Ens queda el titular del temps. Els núvols es mantindran a gran part de les comarques de Girona i nord de Barcelona amb possibilitat d'algun ruixat, sobretot a partir d'aquest migdia. També en el Pirineu predominaran els núvols amb algun ruixat puntual amb cota de neu de 2.200 metres. Sol a la resta amb mestral al sud del país.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 76%.

0: En punt les 11 del matí. Només un o dos joves de cada 10 aconsegueixen emancipar-se a Catalunya abans dels 30 anys. Ho revelen les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, que us avança 3cat.info. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden pagar un lloguer. Talls de trànsit a primera hora i concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès al migdia marquen la jornada de vaga avui a l'Educació, al Baix Llobregat i l'Alt Penedès. La vigília de la reunió que plegarà els sindicats i la conselleria, el govern descarta posar una nova proposta sobre la taula. La polèmica per una infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors arriba avui al Parlament. Aquesta tarda hi compareixeran per donar explicacions la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola demana la seva absolució perquè assegura que al llarg del judici no s'ha provat la corrupció i acusa la Fiscalia de fer una acusació genèrica pel groc gros. Avui en el judici contra els 7 fills de l'expresident és el torn de les defenses. Sense canvis en l'estat dels pacients positius d'antivirus ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tampoc hi ha novetats pel que fa als altres 13 ingressats que en cas de tornar a donar negatiu en les pròximes proves podrien començar a rebre visites la setmana que ve. El discurs del rei Carles III d'Anglaterra obrirà avui formalment el període de sessions a Westminster enmig del debat obert sobre el futur del primer ministre Keir Starmer. El laborisme està dividit davant la continuïtat o no de Starmer, però per ara la falta d'una alternativa atura qualsevol moviment. Trump defensa que no necessita l'ajuda de la Xina per acabar la guerra de l'Iran. El president nord-americà està en ruta cap a Pequín, on es veurà les cares aquesta setmana amb el president Xi Jinping. Trump ha tret raó a l'alçada en la inflació, que amb la guerra s'ha disparat als Estats Units fins al 3,8%. És el nivell més alt dels darrers 3 anys. I prop del 70% de la població demana més protecció a les xarxes, segons conclou la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals a nivell espanyol. Barcelona acull avui una jornada que aplega un centenar de referents del món tecnològic i digital per abordar els reptes de futur.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça valora emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les últimes declaracions en què va tornar a acusar el club blaugrana pel cas Negreira i també d'haver-lo robat diversos títols de Lliga. El president del Madrid també va descartar dimitir i va anunciar la convocatòria d'eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça amb el títol de Lliga ja a la butxaca juga aquest vespre 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebarà la set l'Atlètic Club amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. I a la Lliga ACB de bàsquet, avui es juguen els partits Granada-Barça i Breogán-Jaiopos-Lleida. Ahir el Baxi Manresa va guanyar la pista del Girona i va certificar la seva permanència un any més.
0: I el temps, els núvols es mantindran a gran part de les comarques de Girona i nord de l'est de Barcelona, amb possibilitat d'alguns ruixats, sobretot a partir del migdia. També al Pirineu predominaran els núvols amb algun ruixat puntual i una cota de neu de 2.200 metres. Sol a la resta, amb mestral al sud del país.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 66%.
6: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies.
7: El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Són les 12. Només un o dos joves de cada 10 aconsegueixen emancipar-se a Catalunya abans dels 30 anys. Ho revelen les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, que us avança 3Cat Info. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no poden pagar-se un lloguer. El 95% dels espanyols reclamen més mesures de control a les xarxes per protegir els menors. Ho revela una enquesta presentada aquest matí a Barcelona sobre la percepció dels drets digitals. Més del 70% dels ciutadans són partidaris d'una identificació obligatòria per entrar a internet. Les mobilitzacions al sector educatiu continuen a l'espera de la reunió de demà entre sindicats i departament per mirar de desescalar el conflicte. Avui és el torn dels docents del Baix Llobregat i el Penedès, després que hi es va fer la primera de les tres vagues generals previstes a tot Catalunya fins a finals de curs. Les autoritats espanyoles es plantegen la possibilitat que els passatgers sense símptomes d'antivirus ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid puguin acabar la quarantena a casa. L'únic positiu es manté estable amb símptomes que no han empitjorat. Els advocats de Jordi i Josep Pujol Ferrusola carreguen contra la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, afirmen que fan acusacions sobre sospites i no són curoses en l'aplicació dels suposats delictes. Avui és la penúltima sessió del judici contra els 7 fills de l'expresident que s'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. El primer ministre britànic, Keir Starmer, es reuneix amb el seu principal rival dins el laborisme enmig del debat sobre el seu futur polític. Una trobada que ha precedit l'acte Westminster, on el govern exposa el seu full de ruta, amb el tradicional discurs del rei Carles III d'Anglaterra. A l'espera de l'avaluació oficial, els pagesos de les zones agrícoles de la Plana de Lleida calculen que centenars d'hectàrees han quedat malmeses per la pedregada d'ahir. Ha estat la més important i extensa d'aquest any i ha afectat cereals i fruita dolça. I uns 300 alumnes es presenten aquest dissabte a Lleida en una convocatòria extraordinària de la DGT de l'examen pràctic de conduir. La mesura busca reduir les llargues llistes d'espera que superen les 5.000 persones. Les autoescoles consideren que es queda curta i que calen altres decisions per reduir el col·lapse. La Fira del Circ de Catalunya Trapezi arrenca a Reus, al Baix Camp, l'edició del seu 30è aniversari. Fins diumenge, que a més faran prop d'un centenar d'espectacles d'una seixantena de companyies, amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i fetes aquí. Esports.
1: El Barça valora emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves últimes declaracions en què va tornar a acusar el club blaugrana pel cas Negreira i també d'haver-lo robat diversos títols de Lliga. El president del Madrid també va descartar dimitir i va anunciar la convocatòria d'eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça, amb el títol de Lliga ja a la butxaca, juga aquest vespre a 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebarà la set l'Atlètic Club de Bilbao amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. I a la Lliga CB de bàsquet avui es juguen els partits Granada-Barça i Breogán-Jaiopos-Lleida. Ahir el Baxi Manresa va guanyar la pista del Girona i va certificar la seva permanència un any més.
0: Tarda amb valors molt a prop dels 25 graus a la Costa Daurada i a l'Ebre. Baixen una mica les temperatures a la resta del país. Els núvols es mantindran a gran part de les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguns ruixats. També al Pirineu predominaran els núvols, amb algun ruixat puntual i una cota de neu de 2.200 metres. Més sol fora d'aquestes comarques.
2: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 58%.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són haurem... difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més, però no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que amb molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, perquè és una...
1: Fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop per ambientar la pel·lícula, i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Realment aquests eren genials, eh?
1: Molt, molt bons, molt bons.
0: Eren molt bons, eh? Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última. Que,
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta, aquesta banda sonora, i acabem el debat de cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino.
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Bones notícies per avançar en la recerca contra el càncer i la descentralització de la investigació en l'àmbit de la salut. Reus consolida la seva unitat pionera sobre el càncer i se situa com una de les institucions capdavanteres de la xarxa oncològica europea. L'Hospital Universitari Sant Joan, de la capital del Baix Camp, estarà especialitzat en assajos clínics de fàrmacs de totes les fases, incloent-hi les més experimentals, i això és molt rellevant perquè aquest tipus d'estudis es limitaven, es reservaven fins ara a grans centres de Barcelona. I sortirà guanyant la recerca, la docència, perquè també es formaran els professionals que donaran aquesta assistència integral, i també els pacients amb càncer d'aquesta zona. 800.000 habitants del sud de Catalunya podran rebre tractament multidisciplinaris i molt personalitzats més a prop de casa seva. I també fora de Barcelona, un hospital que sobretot a l'estiu atén una gran quantitat de pacients pels turistes que visiten la ciutat on està ubicat, és l'Hospital de Calella.
2: Si ara sortíssim d'aquí, anéssim a fer una volta, hi ha moments que fins i tot, no? Ostres, fa com mitja cosa, no? Ensenyar com tenim l'hospital.
1: I per evitar que faci vergonya ensenyar segons quins racons d'aquest hospital, com admetia l'alcalde de Calella, s'hi invertiran més de 80 milions d'euros per reformar-lo i ampliar-lo. L'objectiu és que tingui el doble d'espai i unes instal·lacions dignes de cara al 2031, perquè fer recerca, docència i tractaments integrals és crucial, sí, però tenir uns espais prou decents on oferir tots aquests serveis, també.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida ho ampliarem tot plegat, és una de les notícies destacades al programa d'avui. En què, Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
1: També sentirem dos joves que s'han escapat, per dir-ho d'alguna manera, de la mitjana i s'han pogut emancipar abans dels 30 anys. Només un 18% ho aconsegueixen.
3: I amb peatges importants.
4: I estic pagant 700 euros, que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic, perquè trigaria més de 3 hores.
1: El sentirem a ell, en Pau, també sentirem les Zoe explicant les seves males experiències amb les immobiliàries que els han llogat al pis. I a Lleida, tots són presses ara per preparar 300 alumnes perquè s'examinin de la part pràctica del carnet de conduir.
3: Sí, aquest mateix dissabte, en la convocatòria extraordinària que va anunciar la DGT amb només una setmana d'antelació.
5: Ha estat un enrenou de moure gent, des de programar. L'alumnat també està acabant batxillerat, altres estan de festa major.
3: I això per reduir la llarga llista d'espera de 5.000 persones per fer els exàmens pràctics del permís de conduir en aquesta demarcació.
1: També us explicarem que a partir del curs que ve es podrà estudiar el grau mitjà en gestió forestal també a les comarques gironines.
3: Una bona notícia pels futurs treballadors forestals d'aquesta demarcació, que fins ara s'havien de desplaçar fins a la Seu d'Urgell per fer aquest grau. Ara el tindran més a prop, a Santa Coloma de Farners.
6: Hi ha una necessitat de treballs forestals, hi ha una necessitat de gent formada en aprofitaments, hi ha una demanda de fusta important, hi ha hagut una pujada de preus.
1: I el Solsonès, plans per recuperar els antics camins de la Sal com a atractiu turístic.
7: El que pretén és posar en valor lo que és la ruta que uneix a la muntanya de Sal de Cardona amb el Saler de Cambrils, que va cap a la Cerdanya, a l'Urgell i Bages.
3: I aprofitar de pas per potenciar el patrimoni natural i gastronòmic d'aquesta zona.
1: Hem tingut un altre matí complicat, no tant com ahir, però també déu-n'hi-do, per la vaga de docents avui al Baix Llobregat i al Penedès. Cap incidència a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra.
8: Bon dia, doncs hores d'ara força tranquil·litat. Destaquem només retencions a l'àrea de Barcelona en punts com la Ronda Litoral, el Sant Adrià, sentit Llobregat. Precaució en aquest punt per si hi ha hagut alguna incidència.
9: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
10: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
11: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 55%.
12: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies.
13: El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la Loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
2: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
2: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
5: Així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contra la immersió.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
5: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
6: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
2: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil davant de presons i equipaments.
5: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
2: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
5: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
2: Els esports, l'espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
7: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i, de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades, fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que aquella n'hi ha molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat després, a mig matí, a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
9: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
9: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
2: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, ha estat a la confluència amb la C15 a Vilafranca, i durant prop de dues hores, a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'ALI del Baix Penedès, també del Garraf i de l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
0: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
10: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
0: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
2: I és que tot plegat ara mateix l'atenció se centra en la reunió que han de tenir demà al matí govern i sindicats a la seu del Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions a la mesa sectorial.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: De la seva banda, els sindicats educatius insten el govern a portar en aquesta reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. La USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, també la inclusiva, i recuperar el poder adquisitiu. Professors de secundària, de la seva banda, exigeix reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
12: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
11: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
2: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional acabarà avalant el model lingüístic de l'escola catalana. Així tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Bon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
14: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció, esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
13: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del

0: sostenible, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
1: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
0: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
2: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant. En canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
0: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició de la Barcelona-Pittsburgh Bilateral Conference, el Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Ana Ruiz, bon dia.
4: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
5: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
4: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: Anem ara fins al Baix Camp, perquè l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center, que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center, en col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements clau en aquest projecte. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
7: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
6: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
3: L'horitzó temporal per la posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard respecte de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
9: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
10: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal

0: necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
1: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
2: La xarxa de comunicació local.

0: comerços. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que funcionaris ja tenen des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà. UAUR Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: Durant mitja hora a la porta d'entrada als centres, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
6: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó també, bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari, doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
5: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: A Badalona, la remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes vinent, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem, l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar.
4: La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros, que aniran a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
7: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
8: Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill, i a més es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
7: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Des d'avui fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals. Una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
10: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
9: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10.
4: Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals, que ha entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sobre de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més alt a Tarragona i a Girona que a Barcelona.
3: El Port de Tarragona instal·larà més de 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per tal d'incrementar l'autoconsum.
4: La planta generarà 300 quilowatts de potència de d'electricitat autogenerada que s'afegiran als 750 que ja es produeixen actualment. S'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels quatre tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. Els treballs s'allargaran 4 mesos i costaran prop de 800.000 euros.
3: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte de Prodigy, aquí estem escoltant, també el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellver, bon dia.
1: Bon dia, el Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
11: Este año vamos a vivir una edición del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, un Sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sonar más Sonar que nunca.
1: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: I a Osona, el Festival Art Tot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. El nou FM, Guillem Rico.
12: L'Art Tot de Sant Hipòlit de Voltregà, el Festival d'Arts Escèniques al carrer, està de celebració. Enguany arriba la 20a edició amb un conjunt de propostes que inclouen disciplines com la música, el circ, la màgia o la dansa. Durant el mes de juliol, el municipi tornarà a omplir-se d'art. La proposta començarà amb un concert col·lectiu de diversos artistes encapçalat per Guillem Roma. Anna Jiménez és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit.
13: Hi ha festivals grans que arrasen la terra. Hi ha festivals petits que arrelen a la terra i creiem que l'Art Tot ha arrelat i, per tant, per això expliquem que vam posar una llavor i van créixer uns arbres amb unes branques, que cada branca és una disciplina artística.
12: Com a prèvia, aquest divendres, la Casa del Mallol serà l'escenari d'un tast de vins acompanyat de les cançons de taverna de la Coral Contratemps.
3: I abans dels esports, us expliquem una última hora. Mor la vedet Tania Doris a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
14: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar a primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja està en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça avui. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició a partir de les 7 de la tarda.
15: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjor resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
14: A 2:15 de la nit, avui el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant contra el Celta s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa, la del descens, està molt atapeïda. A tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen el club madridista, la seva gestió després de 2 anys en blanc, i també va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
16: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona, destaquem que Ante Tomic ja no podrà jugar per molèsties físiques el que resta d'aquesta temporada. A les 7 avui juga el Hayo Post Lleida, ho fa a la pista del Breogán. Escoltem Gerard Encuentra, tècnic del conjunt del Segrià.
17: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys, nosaltres som els que menys anys estem portem a la Lliga, a la CB, doncs està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem doncs, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
3: Gràcies, Joan Barberà. La informació esportiva una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, una petita pausa i de seguida tornem.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Propostes en xarxa.
20: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
21: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
22: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
18: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
18: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
0: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat. Potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
3: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
3: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
4: Així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
6: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
3: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
4: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
3: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
3: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
14: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
3: El temps amb Luis Mi Pérez, bon dia.
23: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
3: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
4: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
3: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots 2 sentits durant 1 hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
24: Després de certs moments d'atenció amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
0: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
24: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
3: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
1: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
7: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
1: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
3: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
3: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critiquen l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
9: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, en negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
8: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
3: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
11: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció, esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
10: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
2: Notícies en xarxa.
3: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
6: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
12: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
13: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
12: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Anna Ruiz, bon dia.
15: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
16: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
15: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament d'aquesta obra.
3: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031, són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
17: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
25: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
17: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Gairebé 3:45, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, o a Urri Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase Sire som justícia, equiparació ja, i també han mostrat pancartes amb consignes com equiparació ja, més seguretat i més reconeixement. També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
18: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó també bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
14: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
4: Hi haurà tres expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta, una ampliació que es farà en tres fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
3: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
19: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
20: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat primer directa entre Berga i Barcelona amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes, i per tant hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
19: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona a Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
3: Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
22: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei de casa, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
21: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
3: Des d'avui i fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
26: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
27: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
26: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I és moment per a la cultura. A amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar. I ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, que estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
1: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: Cita destacada a Barcelona, la del Sónar, i també a Tarragona, el concurs internacional de foc se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrà homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la Punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
7: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
5: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
3: I una nota luctuosa, la vedet Tania Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
4: Nascuda a València, Tania Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedet es farà demà al Tanatori de les Corts.
3: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
8: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
9: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats òbviament que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible, no arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
8: A 2:15, el Barça visita avui el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Miquel Sánchez, l'entrenador.
23: És un de los partits més importants de la història del Girona. Demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips, i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
8: Demà el Girona que rep la Reial Societat a Montilivi. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de 2 anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
6: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
8: En bàsquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7, el Hajo Post Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, 2 triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt vallesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
12: La teva música al

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que menys del 20% dels joves menors de 30 anys aconsegueix emancipar-se. Aquesta xifra és la meitat de la que hi havia fa 20 anys, com a mínim abans de la gran crisi. També us hem parlat de la nova vaga educativa. Avui al Penedès i al Baix Llobregat, en la vigília de la reunió de demà dels sindicats i el departament per intentar acostar posicions. Aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament per donar explicacions per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. Aquest migdia, l'USTEC, principal sindicat de l'educació, ha presentat un decàleg amb les mesures irrenunciables de cara a les negociacions de demà. Fixen el reforç a l'escola inclusiva i a les pantalles i a les plantilles, i no només el sou, sinó aquestes altres peticions com a línies vermelles. I hem connectat també amb el judici pel cas Pujol, on la defensa de Jordi Pujol Ferrusola n'ha demanat l'absolució en considerar que les acusacions no han pogut provar cap actuació corrupta. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs sobre aquesta vaga al sector educatiu, la USTEC acaba de fer pública també la xifra que diuen ells de seguiment. En aquest cas és del 55% de la plantilla. A primera hora us hem explicat que el departament rebaixa aquesta xifra a vora el 18%, que seria la meitat de la participació d'ahir. Més qüestions. L'economia europea frena el seu creixement i gairebé s'estanca a l'arrencada d'aquest 2026, coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. En el primer trimestre de l'any, l'increment del PIB ha estat només del 0,1% de mitjana a la zona euro, una dècima menys que el trimestre anterior. En termes interanuals, el creixement ha passat de l'1,3%, amb què es va tancar el 2025, al 0,8% els primers tres mesos d'aquest 2026. Encara en àmbit europeu, les emissions de gasos d'efecte hivernacle a la Unió Europea continuen augmentant. Segons dades d'Eurostat, d'octubre a desembre del 2025 van pujar gairebé un punt respecte a l'anterior trimestre i van ser del 0,4% més altes que el mateix període del 2024. La pujada més important la va generar el subministrament d'electricitat, gas i aire condicionat. Espanya és un dels 7 països que van aconseguir reduir emissions mantenint el creixement econòmic. El Tribunal Suprem torna a moure fitxa contra l'eurodiputat ultra Albise Pérez. Els magistrats demanen que el Parlament Europeu els deixi jutjar-lo per assetjament i revelació de secrets, ara per haver animat els seus seguidors a perseguir dos eurodiputats que van votar a favor del rearmament de la Unió Europea. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que s'havien endut 150 metres de cable de coure a les instal·lacions ferroviàries de Sant Feliu de Llobregat. Havien fugit amb una furgoneta abans que els interceptessin. El robatori fa que encara es mantinguin a aquesta hora els retards de mitja hora a l'R4 de Rodalies. Els trens comencen o acaben el seu recorregut a Terrassa, Estació del Nord. Entre aquesta estació i Manresa hi ha un servei de tren llançadora, a més d'autobusos.
0: Passen 3 minuts de les 3.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: L'Alícia Puig, expert en polítiques climàtiques. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona
6: què
0: tarda.
6: Tal, què tal?
0: Hem estat una mica precipitats, eh? Hem estat una mica més curt el resum i se us han enganxat els llençols, eh?
6: No serà que no passen coses? No,
4: estàvem parlant de futbol, aquesta
0: compte,
4: gent.
0: Compte, compte, compte. Clar, el Joan, no sé si el coll t'arriba a la camisa o no, perquè clar, l'Espanyol avui té un partit transcendent, eh?
6: Estàs parlant amb algú de l'Espanyol. Tu recordes alguna temporada, a més tu has fet espanyol.
0: Ho vaig fer 5 anys, 5 anys seguint de l'espanyol.
6: Recordes alguna temporada que no hi hagi el...
7: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
8: La teva veu, la teva ràdio.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 51%.
10: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Bona tarda, són les 4. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, expliquen avui al Parlament la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de mestres. Ho fan aquesta tarda a la Comissió d'Interior i enmig de peticions de dimissió per part de l'oposició. El president de la Generalitat, que està de viatge oficial als Estats Units, els ha reiterat el seu suport i ha subratllat que la decisió va ser tècnica. Nova jornada avui de vaga de mestres i professors a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. El departament diu que un 18% dels professionals s'han sumat a les aturades. Les mobilitzacions del sector continuaran demà, pendents de la reunió entre el Parlament i els sindicats per intentar desescalar el conflicte. Menys del 20% dels joves aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys, una xifra que pràcticament s'ha doblat en 20 anys per la crisi d'habitatge. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol demanen al tribunal que els absolgui perquè no hi ha proves per condemnar-los. Afirmen que tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat han tirat pel dret amb acusacions pel broc gros i els reclamen un càstig penal pels fills de qui són. El Ministeri de Sanitat es planteja que els 5 catalans i els 9 espanyols ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid puguin fer l'última part de la quarantena a casa. Això passaria sempre que no tinguin símptomes i les PCR surtin negatives. Segons la ministra de Sanitat, el pacient positiu en antivirus va millorant. Carles d'Anglaterra anuncia la intenció del govern britànic d'estrènyer les relacions amb la Unió Europea a la inauguració anual del Parlament. El primer ministre, Keir Starmer, afronta una revolta al partit i el govern després de la desfeta electoral del laboralisme diumenge passat. I el director Peter Jackson, responsable de la trilogia del Senyor dels Anells, confirma que rodarà la continuació de Tintín de Steven Spielberg. Ho ha explicat a Cannes, on ahir va rebre la Palma d'Or honorífica a la gala d'inauguració del festival.
1: Esports.
0: Ricard Isidro.
2: Dimecres de futbol amb partits del Barça i de l'Espanyol. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a les 7 amb la necessitat de trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar i allunyar-se del descens. Els blaugranes, en canvi, rebran el passadís de campions de Lliga al camp de l'Alavés a 2:15. El Barça, per cert, valora emprendre accions legals contra Florentino Pérez, el president del Madrid, per haver tornat a acusar el club blaugrana pel cas Negreira i dir que s'havia robat diversos títols de Lliga. A la Lliga CB de bàsquet, a partir de les 7, Breogán, Jaiopos, Lleida, 8:15, Granada, Barça. El Joventut, Antetòmic, experta el que queda temporada per una lesió als isquiotibials de la cama dreta.
0: I ens falta el temps. Tarda amb alguns ruixats a les comarques gironines i nord de Barcelona. També al Pirineu es mantindran els núvols i no es descarta alguna gota. A la resta tindrem moltes més estones de sol. Les màximes, una mica més baixes, tret del litoral i prelitoral sud, que rondaran els 25 graus.
1: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 4. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 5. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 61%.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No,
1: però
0: no, perquè
1: també fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula més recent.
0: Mm-hmm.
1: En la que va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop per ambientar la pel·lícula, i bé, es produeix el lligam si realment agafa.
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per la última. Que aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amic i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino.
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies.

0: en punt les 5, estem oferint-vos en 3CAT Info la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, expliquen la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de mestres.
1: Cap canvi en l'operativa habitual respecte del que s'ha vingut fent sempre. El responsable de la Comissaria General d'Informació és el mateix que en els tres governs anteriors i les tècniques d'obtenció d'informació segueixen sent les mateixes. Però ho ha dit expressament la consellera en la seva exposició i no ens empararem en aquests fets. Com deia, nosaltres, i per encàrrec exprés seu, la Direcció General de la Policia i la Prefectura del Cos, ens comprometem a treballar en tres sentits, en tres direccions. Una, el d'esbrinar amb rigor i valorar l'actuació concreta mitjançant una investigació reservada que ja va ser oberta ahir. Un segon, en introduir filtres per tal que el procés de decisió d'algunes pràctiques policials en l'obtenció d'informació se situïn en càrrecs més elevats de l'estructura jeràrquica. I un tercer, en reforçar les tasques de mediació com a via d'obtenció d'informació en l'avaluació de riscos. Per últim, voldria afegir, i crec que ho puc dir en nom del cos de Mossos d'Esquadra i evidentment en el meu propi, el màxim reconeixement al col·lectiu de mestres. No volem cap confrontació respecte de dos col·lectius que tenen molt a veure en el benestar social i crec que és una feina que ens obliga a tots. I no ho dic ara. En molts discursos públics meus, al llarg de la meva trajectòria al cos, m'hauran sentit parlar i de defensar mestres, metges i policies. No és d'ara, això. No m'apunto a cap corrent de simpatia sobrevinguda. El meu respecte i reconeixement és total, sense matisos. Però de la mateixa manera em trobaran en la defensa sense cap escletxa de la professionalitat, del rigor i de la bona feina de les dones i dels homes que composen el cos de Mossos d'Esquadra. Moltes gràcies.
0: Finalitza aquí la compareixença, la primera part del discurs que han fet la consellera Parlon i també el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Continua la compareixença.
2: La interrupció de 5 minuts o engeguem ja i... Mantenim? Sí? Voleu mantenir 5 minuts? Com vulgueu, eh? Sí? Sí? Doncs... Fem 5 minuts, 5 minuts de rellotge i després comencem les intervencions dels grups.
0: Doncs hi haurà un recés de 5 minuts per part dels grups parlamentaris en aquests moments abans de començar la seva compareixença, que es farà només finalitzen aquesta 5 minuts després de la compareixença inicial de la consellera Núria Parlon i del major Josep Lluís Trapero, una compareixença breu on han reconegut errors en el plantejament d'aquesta operació en què es van infiltrar dues agents dels Mossos en una assemblea de mestres i que posteriorment van sent descobertes per els propis mestres que hi participaven. Han reconegut que és un error i el Josep Lluís Trapero ha dit que a partir d'aquest moment han obert una investigació interna i hi haurà també un replantejament d'aquest tipus d'operacions i de la cadena jeràrquica en què
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 63%.
6: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la Loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

cafè, com algú va fer quan jo era a Praga. Però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo. Però era inútil, deia coses ben estranyes.

0: el govern no fa valoracions polítiques. El govern governa. I en un departament, el que fan de dalt a baix, o de baix a dalt, doncs no fa valoració política. El govern governa. Si es fa bé, es fa bé. Si no es fa bé, no es fa bé. I, senyor Trapero, acabo. I tant. I me n'alegro que vostè fos absolt. Tinc companys que van estar molts anys a la presó i d'altres que estan a l'exili, malgrat que hi hagi una llei d'amnistia aprovada. Moltes gràcies.
1: Gràcies, diputat. Ara seria el torn del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Té la paraula la seva diputada, senyora Laia Cañiguera. Davant, diputada.
2: Moltes gràcies, president. Bé, també el respondré una mica per parts, com han fet vostès amb els diferents grups parlamentaris. Consellera, posem en valor que hagi reconegut l'error, que hagi demanat perdó, i això també ho ha fet el company de Comuns, i penso que és important posar en valor aquesta assumpció de l'error i del perdó. Ha explicat mesures que es prendran perquè no tornin a passar, però, consellera, nosaltres com Esquerra Republicana considerem que un govern d'esquerres, vostè amb la seva trajectòria personal, la trajectòria política del seu país, del seu partit, que ha defensat per aquest país els drets de reunió, de vaga, de formar part i de mobilització dels sindicats, pensem que la resposta ha de ser molt més contundent. I vostè, hi ha moments que diu que no hi ha d'haver directrius polítiques. Això és un debat que hem tingut moltes vegades en aquesta comissió. Una cosa és que hi hagi partidisme i l'altra és que les polítiques de seguretat d'un país han de seguir orientació política. Són polítiques de seguretat igual que ho són polítiques d'educació, polítiques de medi ambient. Clar que tenen orientació política i li demanem que les polítiques de seguretat tinguin orientació política d'esquerres. I n'hem parlat moltes vegades, li demanem contundència. Diu que no vol posar els Mossos en el debat públic. Doncs donin una resposta exemplar quan es fa públic que s'han vulnerat drets fonamentals. Donin una resposta exemplar i facin que els Mossos deixin d'estar en el debat polític. I el director general, el senyor Trapero, li puc assegurar que no és una qüestió personal, i de fet li vull dir que vull posar en valor la feina com a professional que ha fet en altres moments de la seva trajectòria personal per al país, treballant a nivell professional en el cos en determinades operacions, però ara vostè aquí està fent de director general de la policia i jo estic fent de portaveu d'Esquerra Republicana. I pensem que com a director general de la policia ha d'assumir responsabilitats polítiques en les seves decisions o no decisions, o en les seves directrius o no directrius, però és que és la seva feina, és la seva funció donar directrius polítiques d'on està el límit dels drets, de com s'han de defensar els drets en el nostre país. Ja li hem dit altres vegades, no és res personal, però sí que veiem riscos en l'acumulació de funcions en la seva persona i en la barreja a vegades de barrets, i no és que ho diguem Esquerra Republicana, és que a l'última comissió de fa 3 mesos vam coincidir diferents partits polítics amb això. Acabo, president. Pensem que la situació és d'una gravetat importantíssima, pensem que s'ha de rectificar. Hi ha hagut moments que han hagut de rectificar públicament, demanant perdó, per exemple, d'haver...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 80%.
6: Són les 10 del matí.
7: Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
8: Maig sempre és un mes intens i ho demostra aquesta setmana amb la marxa de la primavera. Diumenge, amb la festa del Remember del comerç local el proper cap de setmana i la festa del Roser o el concurs de catifes de flors i les enramades a final de maig i a primers de juny. És una de les millors èpoques de l'any per viure-les en un lloc com Arbúcies. No ho desaprofitem. Comencem una nova edició d'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. En Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, de capçalera, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana i com anirem la propera. També ens il·lustrarà amb un tema de divulgació de ciència. En Nelson Paz ens farà un diuen sobre temes d'actualitat i tendències socials. La Marta Rubio, des de l'Oficina de Comunicació Municipal, farà una actualització de les activitats recomanades al nostre poble pels pròxims dies. El tema del dia va dedicat a la festa Remember, organitzada pel comerç local. La festa vuitantera serveix per reivindicar la vigència del comerç de proximitat. En parlarem amb les seves representants, l'Eva Martín, l'Anna Mir i la Natàlia Grau. Aquesta és la graella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents, des de i per Arbúcies.

0: Shubi dubi dubi.
1: Jout ni maki.
2: Se'n van acudint preguntes i bueno, preguntaràs això, aviam què.
0: Vale.
2: Però...
0: Bueno, si no ho encatellarem, ja està.
3: Ens sentim tots.
4: Així és, aquesta, sí. Aquesta d'això està bé?
2: Provant, provant, un, dos, sí.
4: Hola, hola, hola, hola, hola.
2: Sí, jo vale. Crec que sí.
3: Hola, Jordi, què tal?
2: Doncs va, us paro la veu un moment i comencem, vale?
5: Amics i residents, us donem la veu.
6: Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Comencem una nova edició de l'Amics i Residents aquí en l'estudi número 1 de Ràdio Arbúcies. Aquesta edició que comença, com sempre, amb la presència del nostre meteoròleg de capçalera, Xavi Soler.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Molt bé, encantats un altre cop de ser aquí amb tots vosaltres.
0: Fantàstic. I amb l'alegria habitual del nostre públic de plàstic que tenim aquí al darrere, que cobreix les grades immenses d'aquest estudi fantàstic. Ja sabeu que aquest espai està patrocinat. Xavi, tu ja ho saps, qui ho patrocina?
2: Trima Motor.
0: Trima Motor és el nostre patrocinador, patrocinador de la Meteo. Dissabte més amb alegria, com deia aquell, i amb il·lusió, amb molta il·lusió, comencem aquest programa i farem, com és perceptiu, un repàs del que ha estat meteorològicament la setmana. Què ens pots explicar?
1: Doncs una setmana que ha vingut marcada per alguns ruixats que ens han afectat aquí a la nostra vall i fins i tot també amb unes temperatures una miqueta més baixes del que tocaria per aquesta època de l'any. De fet, enrere hem deixat un mes d'abril en el que les diferents institucions europees i mundials que estan fent el seguiment del canvi climàtic han qualificat com el mes d'abril més càlid de pràcticament des de que es tenen registres. Per tant, una vegada més, temperatures molt elevades durant aquest mes d'abril, no només a nivell europeu, sinó a nivell global. En canvi, tot això contrasta precisament amb aquesta primera setmana que hem tingut aquí a la nostra vall de mes de maig, amb temperatures una miqueta doncs, més baixes del que tocaria per aquesta època de l'any. I quins valors hem tingut? Doncs bàsicament valors màxims al voltant de 19-20 graus al centre del dia, i en canvi les nits podem dir que han estat alguna cosa més que no pas fresques, i és que feia fins i tot fred a primera del matí, en temperatures mínimes que algun dia han arribat a 6 graus tan sols.
0: Déu-n'hi-do, no? Ha fet una setmana així de cert contrast entre el dia i la nit, no? Hi havia molta amplitud tèrmica.
1: Correcte, m'has agafat un terme ja molt científic,
0: Jordi. Vaig aprenent.
1: Exacte, molt bé, i d'això es tracta en aquest programa. Doncs, efectivament, molt contrast entre les temperatures màximes i les temperatures nocturnes, i a més, val a dir que ara m'ho deixava tot just, que també va caure una altra calamarsada d'aquesta setmana, recordem la que va caure la setmana anterior, de 2 centímetres, doncs aquesta setmana ha tornat a caure una calamarsada en què ha sigut d'un tamany una miqueta més petit que no la de la setmana anterior, que era de 2 centímetres, i aquesta vegada ha sigut dels grans de calamarsa de màxim 1 centímetre, però va donar la casualitat de que era doncs, una tempesta que s'acostava per Coll de Rebell i va baixar una miqueta de latitud cap aquí, cap a la costa, i l'extrem més oest del poble va quedar ben cobert de calamarsada. En canvi, si anaves cap a la rotonda d'entrada del poble, on hi havia en Trima, precisament...
0: Doncs allà res.
1: Doncs allà pràcticament res. Ha sigut una calamarsada de contrastos entre una part del poble que va estar ben coberta i l'altra que pràcticament ni es van enterar.
0: Va ser un... Allò... Just van partir la ratlla de la tempesta en què una part del poble es va...

0: precisament en aquesta jornada de dissabte, perquè avui al matí tindrem un impàs, és a dir, no esperem precipitacions, malgrat que esperem que els núvols vagin tapant a poc a poc el cel, fins i tot algun plogim al matí, però poc important, i serà a partir de migdia, sobretot primera hora de la tarda, quan poden arribar alguns ruixats, i que aquí no està clar si els ruixats més intensos acabaran tocant la costa catalana. Esperem que es quedin els més intensos, els més desenvolupats cap sobre el mar, però de manera una miqueta més tangencial podrien arribar a la costa catalana. Creiem que sobretot a les comarques del Delta de l'Ebre, aquí sí que poden ser, és més probable que siguin més intensos i podrien circular de sud a nord. Sabem, o creiem més aviat, que acabarà plovent aquí, Arbúcies, a la tarda. El que no tenim clar és que si ho acabarà fent intensitat o els núvols més importants es quedaran a sobre el mar.
1: Val, que hi ha un cert grau d'incertesa, no?
0: Correcte. Els models encara no acaben de... És que es forma una depressió entre el mar Balear, aproximadament sobre el mar Balear, entre les illes i la costa catalana, i depèn d'on s'acabi posicionant ens donarà una miqueta més intensitat o menys, malgrat que durarà poquetes hores, al voltant de 12 hores.
1: Molt bé, doncs aquesta serà la situació. No sé si al llarg de la setmana tot això s'anirà reproduint.
0: Doncs aquesta perturbació marxarà, però en canvi arribarà una altra perturbació que no tampoc sembla que ens afecti directament, però sí que indirectament facilitarà que hi hagi ruixats de tarda com aquell rodolí de palmats cada dia un raig.
1: Sí, doncs mira, és ben cert.
0: És ben cert, és suat, però és ben cert, efectivament. I aquesta propera setmana, fins i tot a mitjans o finals de setmana, podria incrementar-se la inestabilitat i venir també una davallada important de la temperatura de manera transitòria, però que això també s'haurà d'anar seguint.
1: Aviam, en el fons està fent un mes de maig típic i tòpic de primavera.
0: Correcte, perquè el mes d'abril pràcticament va ser calor i sense precipitacions.
1: Sí, sí, doncs no, i ara s'ha girat una mica la truita i tornem a que aquí dalt algú ha obert l'aixeta i anem fent.
0: Anem fent.
1: Ara sí, ara ha entrat com a mi m'agrada, fort i potent. El gong que ens marca el canvi de terç d'aquesta secció i que doncs anirà versada sobre els aliments, que els aliments doncs ja no són el que eren abans. La pregunta que diríem fa els, com dirien els anglòfons, els highlights, els titulars, seria: per què els tomàquets no tenen el mateix gust que abans? I ho podem aplicar a les maduixes, als plàtans, el que vulguem, no?
0: Ah, efectivament, el cafè, el vi, i és que no és que ens estiguem fent grans, i cada vegada diem, és que no tenim el gust d'abans, i tampoc és culpa del supermercat, és que la ciència, que en sap molt, té un sospitós clar. Quin? El canvi climàtic.

0: Bé, hem agafat una cosa així, una mica antiga, nostàlgica, amb un programa de televisió espanyola dedicat a la cuina, i ens servirà doncs per il·lustrar aquesta qüestió dels aliments.
1: De fet, i ens serveix molt, perquè avui descobrirem com la calor, la sequera, l'excés fins i tot del CO2, que està tan de moda, entre cometes de moda, en els mitjans de comunicació, i els fenòmens meteorològics extrems estan modificant no només el que tothom ja sap, que és la quantitat dels aliments que se produeixen en el món, sinó que també està modificant el canvi climàtic, el gust, el sabor, la textura i pràcticament part dels nutrients. I sí, ja podem dir que el canvi climàtic el tenim dins de la nevera.

0: Molt bé, doncs entrem en matèria, anem a aprofundir la qüestió.
1: I és que quan pensem en canvi climàtic acostumem a pensar en les glaceres que s'estan desfent, les onades de calor a l'estiu, o aquelles doncs, aiguats que arriben a la tardor. Però no, és que les plantes i els animals també reaccionen en aquest canvi, concretament en el canvi del canvi climàtic. I com ho fan? Doncs hem de tenir en compte que les plantes, per exemple, necessiten una temperatura concreta, una quantitat determinada d'aigua, uns nutrients que absorbeixen del sol,

0: a través de les arrels i un equilibri químic més o menys que sigui estable. Però clar, quan això canvia, a causa del canvi climàtic, també canvia la manera de com fabriquen els sucres, com fabriquen les vitamines, els aromes i fins i tot els pigments, els colors d'aquests aliments. Per tant, l'altre dia, bàsicament, ens fem una miqueta de ressò del que feia una divulgadora científica, una tal Gemma del Caño, que explicava doncs, com l'augment concret del diòxid de carboni a l'atmosfera està accelerant el creixement de moltes plantes, que més o menys això ja podríem intuir. Però... això que a primer cop d'ull pot semblar que són bones notícies, ostres tu, mira, tenim CO2, doncs mira, busquem una bona notícia.
1: Sí, això és com un estimulant perquè les plantes treballin més.
0: Exacte, però clar, aquí hi ha un contrapès. Les plantes fan la fotosíntesi, com tots sabem, absorbint el CO2 i la llum solar, però clar, aquest procés també produeix sucres que utilitzen per créixer. Però quin problema hi ha? El problema és que primer, creixen més ràpid, segons, que fabriquen més carbohidrats, però que també absorbeixen proporcionalment menys minerals del sol. És a dir, per una banda creixen més ràpid, però per una altra banda, què fan? No poden absorbir tots els minerals per al sistema articular de les seves arrels. Per tant, és com, diguéssim, un globus que l'inflem, que s'infla molt, molt, molt, però dintre no hi ha substància. I això què és el que fa? Canviar el gust, les aromes, la textura, etc, etc, d'aquests aliments. I per això la frase molt bé que posaves tu a l'inici d'aquest programa és de és que les meduses ja no són com abans, o és que les pomes ja no són com abans. Pues aquest, l'efecte climàtic, el camp del canvi climàtic, és un dels efectes que fa sobre els aliments.
1: Uh-huh. Jo em pensava que l'argumentació aniria per una altra banda, que aniria per la banda de dir, és que esclar, avui en dia doncs tenim les grans superfícies, les grans distribuïdores que produeixen els aliments en massa, i no és el mateix l'agricultura extensiva o intensiva que l'agricultura quilòmetre zero, que doncs, produeix els aliments amb un hortet, que són ecològics, o sigui, que suposo que això també hi entra, però aquesta base científica que tu exposes doncs també és un detall extra.
0: Correcte, perquè és una part dels efectes del canvi climàtic que no és tan coneguda, i sempre es parla doncs més d'aquesta agricultura que comentaves tu, si l'extensiva, la intensiva, etc, etc, no? Doncs no, també hi ha que les típiques varietats, posem en cas de la poma Fuji, que es cultiven en un mateix indret, aquest fa 30 anys tenien un gust, unes aromes i uns sucres que ara mateix, a causa del canvi climàtic, ja no tenen. I aquesta és una varietat important dels efectes del canvi climàtic que cal considerar i que alguns dels científics ja estan estudiant. I, de fet, hi ha diferents estudis científics que ja han observat que s'han reduït el ferro, el zinc, el magnesi, les proteïnes d'alguns elements. En cultius com, doncs, per exemple, en el blat, en l'arròs, en les patates, a la soja. I per què passa això? Doncs perquè el que comentàvem abans, perquè les arrels no poden augmentar l'absorció de nutrients al mateix ritme que la planta està augmentant de ritme per aquest augment de CO2. Per tant, hi ha aquesta descompensació que el que fa és que no tingui aquesta composició química que tenien exactament, que tenien fa 30 anys. A més, clar, hem de dir tot això que tu comentaves, els sòls, les sequeres estan més secs, llavors dificulten els moviments dels minerals. O la calor extrema també danya o fa malbé els microorganismes beneficiosos, o les pluges torrencials del canvi climàtic que arrosseguen els nutrients. Per tant, és al final tot un joc en el que podem tenir aliments més grans però menys nutritius, que aquesta seria la frase una miqueta més de capçalera.
1: Bé, al final tots els canvis fan que el que hi havia fa uns anys no sigui igual que el que tenim ara, perquè les circumstàncies climàtiques del sol tot es veu alterat i el producte final, que és l'aliment, canvia.
0: Exacte. Posem el cas molt, molt concret del cas del tomàquet, per exemple. El cas del tomàquet és molt, molt, molt visual, perquè depèn d'un equilibri molt delicat entre els sucres, els àcids, els compostos aromàtics. Els compostos aromàtics, bàsicament, són aquelles partícules d'olor que a nosaltres ens permet tenir el gust de les coses. Perquè, obro parèntesis, quan nosaltres tastem un aliment, no només ho és amb
1: les papil·les gustatives.
0: Gràcies. Les papil·les gustatives, sinó també amb l'olor. nosaltres també mengem amb l'olor, no sí, només amb el gust de la boca.
1: La famosa pituitària.
0: Exacte, aquesta paraula que no em surt a mi, de gustatives.
1: Les papil·les gustatives.
0: Les papil·les gustatives són les que també determinen, però no únicament. Per tant, tornem al tomàquet. Depèn dels sucres, àcids, compostos aromàtics i el temps de maduració. Però quan hi ha temperatures massa altes, el tomàquet què fa? Madura massa ràpid, produeix més sucre, però a més no desenvolupa correctament aquests compostos aromàtics, per tant no té tampoc la mateixa olor. Per tant, és per allò que diuen, oh, és que aquests tomàquets actuals semblen una miqueta més aigualits. Doncs és per això, pels efectes del canvi climàtic.
1: Molt bé, Xavi, no sé si amb això ja tancaríem el tema, no? Potser?
0: Sí, només afegir ja per finalitzar que això també passa amb el vi. El raïm és extremadament sensible al clima. Petites variacions de temperatura, humitat, hores de sol i pluja canvien completament el sucre, l'acidesa, els tanins, els aromes. I us haig de dir que moltes companyies grans, com Vins Torres, que generen vins al Penedès, ja estan mirant de comprar grans extensions cap a punts del Prepirineu, perquè amb el canvi climàtic creuen que serà allà en el futur, on te tindran els mateixos valors que tenen ara el Penedès.
1: Sí, sí, o sigui, tot es veurà afectat i bé, doncs tota la indústria agrícola doncs es té que anar adaptant i té que anar veient per mantenir el mateix producte, doncs haurà de canviar la manera de produir o de fer. Moltes gràcies, Xavi.
0: A vosaltres.

0: reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la Loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

21 dies, d'entrada, en català. Perquè parlar català amb tothom és ajudar els que l'aprenen, és fer la llengua útil i necessària, és donar-li una oportunitat de continuar existint. Prova-ho, per fer un canvi decisiu. I guanyaràs tu, i guanyarem tots. Oficina de Català, d'Arbúcies. Consorci per a la normalització lingüística.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 8. La consellera d'Interior i el director general dels Mossos assumeixen com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris no en tenen prou i, a excepció del PP, exigeixen a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i cessi Josep Lluís Trapero. L'Austec situa com a prioritat un pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu en la mesa sectorial de demà amb el govern. El sindicat demana augmentar un 15% els docents especialistes en educació inclusiva el curs que ve i un 50% fins d'aquí a 4 anys. Mentrestant, la vaga de docents al Baix Llobregat i al Penedès ha tingut un seguiment del 55% segons l'Austec i del 21% segons el govern. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol demanen al tribunal que els absolgui perquè no hi ha proves per condemnar-los. Afirmen que tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat han tirat pel dret amb acusacions pel boc gros i els reclamen un càstig penal per ser fills de qui són. El primer ministre britànic Keir Starmer s'ha reunit avui breument amb el seu ministre de Salut, Wes String, que el vol desafiar com a líder laborista després de la desfeta electoral de la setmana passada, tot plegat el dia que el rei Carles III ha obert el nou període de sessions al Parlament britànic. La Comissió Europea proposa simplificar les reserves de trens amb un bitllet únic que serveixi per viatjar amb diferents operadors. La iniciativa vol solucionar els problemes que hi ha quan es vol combinar diversos serveis de transport. La tempesta d'ahir ha provocat danys de 2.000 hectàrees de finques de pomes, peres, albercocs i nectarines del Pla de Lleida, en concret el Segrià, les Garrigues i el Pla d'Urgell. Els pagesos lamenten que s'han endarrerit les noves ajudes del govern per posar xarxes antipedra i creuen que ja no podran estar a punt per aquesta campanya. La Fira del Circ de Catalunya Trapezi ha obert aquesta tarda la 30a edició a Reus al Baix Camp. Fins diumenge s'hi podran veure més d'una 60a d'espectacles amb especial protagonisme de les produccions de les companyies del país.
2: Esports. Dimecres de futbol amb partits de l'Espanyol i del Barça. Els blanquiblaus estan rebent l'Atlètic Club des de les 7 i ara mateix al descans un empat a 0 al marcador que situaria provisionalment l'equip 14è amb 40 punts, un per sobre de la zona de descens que marca el Girona. El Barça, per la seva banda, rebrà avui el passadís de campions de Lliga al camp de l'Alavés a partir de 9:45. El president interí del Barça, Rafa Juste, qualifica de patètics els atacs d'ahir de Florentino Pérez al club blaugrana pel cas Negreira. El Barça valora emprendre accions legals contra el president del Madrid per aquestes declaracions. I a la Lliga CB de bàsquet tenim en joc dos partits en presència catalana, el del Força Lleida, que el descans perd de 25 punts a la pista del Berguedà, 63-38, i el Barça, que domina 27-34 a la pista del Granada a l'equador del segon quart.
1: A les properes hores encara no es descarta algun ruixat cap al Pirineu i al nord-est, però seran febles i molt puntuals. Tret del litoral sud, les màximes han quedat més baixes. Dijous tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est.
0: Trescat Info.
1: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 8 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La consellera d'Interior demana disculpes als mestres per l'op...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 80%.
6: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
7: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música... que tot seguint posarem, doncs
8: són haurem... difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més, no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica...

0: Una pel·lícula, jo crec que amb molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder de vocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta.
2: Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
2: va existir,
0: la història.
2: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, no, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última. Que, aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: també és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, és... també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem!

0: amics i residents. Us donem la veu. Ràdio Arbúcies, 107.6.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Bon dia i bon dissabte. Aquest cap de setmana ve molt carregat d'activitats. Em sembla que ja us avisava la setmana passada que amb aquest mes de maig doncs, comencen ja un no parar d'activitats. I arrenquem doncs, aquest mes de maig i ja ens n'anem fins al mes de juliol amb la Festa Major. Per tant, ens venen tres mesos de molta activitat. Comencem doncs amb avui dissabte 9 de maig, és que a 11:45 del dematí al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la inauguració de l'exposició Xesco Boix encara canta, que comptarà amb la presència de les coordinadores de l'exposició i familiars de Xesco Boix. I tot seguit, més o menys a 12:15 del migdia a la plaça de la Vila, hi haurà l'actuació de membres de 5 dits d'una mà. I bé, aquests dos actes formen part d'un homenatge a aquest cantautor amb motiu dels 80 anys del seu naixement. Per altra banda, avui dissabte també, a partir de 4:45 de la tarda al carrer Camprodon, hi haurà la cursa Xics, aquesta modalitat de cursa que s'emmarca dins la celebració de la quarta cursa de muntanya Vall d'Arbúcies i la 47a marxa de la primavera. Aquesta cursa Xics està destinada doncs, als més petits de casa i a partir de 4:45 es podran fer les inscripcions al carrer Camprodon i a partir de 5:00 de la tarda començaran les curses. Des de la categoria sub-6, que són els nascuts entre el 2020 i el 2021, fins a la sub-14, nascuts entre el 2012 i el 2013. A més d'haver-hi una categoria familiar doncs, perquè puguin córrer tots els nens i nenes. Demà diumenge, 10 de maig, hi haurà doncs, el plat fort d'aquest cap de setmana esportiu, que és que hi haurà la celebració de la quarta cursa de muntanya Vall d'Arbúcies i la 47a en marxa de la primavera. Aquest any, a la cursa de muntanya Vall d'Arbúcies s'hi ha afegit un nou recorregut. Els de 16 i 28 quilòmetres s'hi ha afegit un recorregut de 10 i, a l'altra banda, a la marxa de la primavera es mantenen els dos recorreguts, les dues distàncies que ja són un clàssic, que són la de 10 i 15 quilòmetres. I bé, la sortida de la cursa de 28 quilòmetres serà a 7:45 del dematí. A les 8 del dematí en punt es donarà el tret de sortida als participants de les dues distàncies de la marxa de la primavera. A 8:45 del dematí sortiran els corredors de la cursa de 16 quilòmetres i per acabar a 9:15 del dematí sortiran els participants de la cursa de 10 quilòmetres. L'entrega de dorsals i inscripcions seran a partir de 7:00 del dematí fins mitja hora abans de començar cada cursa al poliesportiu de Can Delfí. Recordeu per això que tant avui com demà només us podeu inscriure ja a les distàncies de la marxa de la primavera. Les inscripcions per la cursa de muntanya estan tancades. I res, us animem a participar-hi. I això no s'acaba aquí, i és que demà diumenge també tindrem durant tot el dia a Joanet la Festa del Roser.

d'aquesta festa del Roser de Joanet. I bé, anem acabant ja amb les activitats d'aquesta setmana, amb dos actes que hi ha tant dijous 14 com divendres 15. El dijous 14 de maig, a 8:15 del vespre, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà la projecció del documental Xesco Boix, Vull ser lliure. I el divendres 15 de maig, a la biblioteca, a partir de 6:15 de la tarda, hi haurà un nou taller literari infantil, Lectures en joc, per a nens de 8 a 11 anys, en què es comentarà i es faran jocs i activitats a partir d'un llibre que cadascú haurà llegit a casa seva. I bé, això és tot per aquesta setmana i ens retrobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé!

0: escull a classe.
1: M'ha robat la cadira.
0: No sé, no tinc cap excusa. Però que, és que jo m'he deixat a classe. Tu no t'has deixat la cadira a classe. Gràcies, Júlia.
1: De res. Ja.
0: Ah, tu t'has... Tu te l'has preparat... Tu t'has preparat la resposta que diràs?
1: Sí.
0: Jo no. Hola. Se'm sent?
2: Sí.
3: Perfecte. No,
0: és que la Júlia em deia que no.
3: No cal que us amorreu tampoc el micro. Són durs, que... són durs però hola. No cal, eh?
1: Hola.
0: Hola.
1: Hola, hola.
0: Ciao.
4: Amics i residents, us donem la veu.
5: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.

0: A partir de 11:45 de la nit a Can Cassó, el proper dissabte 16 de maig, s'iniciarà la 5a edició de la Festa Remember del Comerç d'Arbúcies. Enguany la festa presenta talent local amb la Loca Histèria i els DJs de Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres seran els mestres de cerimònies d'aquesta festa enguany. Ràdio Arbúcies no es podia permetre no parlar del tema i tenim un any més a les representants del comerç d'Arbúcies que ens acompanyen aquí a l'estudi. Tenim amb nosaltres l'Eva Martín.
1: Hola, què tal?
0: No sé per què sempre m'equivoco, Exposito.
1: Sí.
0: Com em vaig a l'altra part de la família.
1: Sí, Eva Martín, sí.
0: Eva Martín. Després també tenim amb nosaltres aquí a l'estudi Anna Mir. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I també tenim, aviam si l'encerto ara, tenim a la Natàlia Grau.
3: Hola, bon dia.
0: Vale? Bon dia a totes i gràcies per venir.
3: Gràcies a vosaltres, un any més per aquí
1: i per convidar-nos.
0: Com es presenta aquesta edició d'enguany d'aquesta 5a Festa Remember del comerç d'Arbúcies? Com ho tenim? Està tot venut?
2: Com no, amb moltes ganes, Anna? De fer-ho. Moltes ganes. S'han begut forces entrades, encara en queden, però se n'han begut ja forces, estem contentes. I amb moltes ganes de fer-ho, ja de que sigui el dia que arribi i que vagi tot bé, que hi anirà.
0: Suposo que no esteu pas esgotades i tot el comerç d'Arbúcies té encara aquella il·lusió del primer dia de tirar endavant aquesta festa.
3: Sí, això sí, com el primer dia tenim la mateixa il·lusió de tirar-ho endavant.
0: Fantàstic, doncs anem a parlar-ne. Enguany doncs apostem per un show amb els veterans DJs de Villaret, potser a la fórmula Dream Team, que doncs tants èxits ha donat, doncs ja estava una mica esgotada o era difícil de superar, o potser enguany ja no se'ls podia portar. No sé, com heu decidit aquest canvi de xip?
1: Bueno, doncs realment el Dream

0: Intim va ser molt bona aposta, sobretot el primer any i el segon. El tercer va anar bé, però ara vam creure oportú que havíem de fer un canvi, i per comptes de portar doncs, tot, doncs, DJs, portar algun grup doncs, que toqués en directe. Llavors hem buscat molt, perquè era una petició que diferents persones doncs, ens havien fet, i nosaltres també ho creiem. Després de voltar moltes sales de festes i anar a molts concerts, i, doncs, bueno, hem apostat per la Loca Histèria. És un grup que ens va agradar moltíssim des del minut 1. Fa versions, i fa versions Remember, que costa molt de trobar un grup que toqui en directe i que faci versions Remember. Llavors, bueno, hem apostat per una part del concert a Loca Histèria, i per l'altra part, doncs, bueno, doncs, què més Remember que Villaret, que tots hi hem anat, no? Hem englobat la festa, doncs, amb, no només Villaret, perquè és de Sant Hilari, perquè era la discoteca com més de referència, mm-hmm. però ho hem treballat doncs, perquè sortí Barroc, sortí Sipaio, sortí Univers, Berlín, una mica doncs, tots els pubs on nosaltres vam créixer, i la gent Remember, com aquell qui diu, doncs, ens podem sentir a gust. I ells eren els que, bueno, ens podien oferir la música.
1: Uh-huh. O sigui, tenim aquestes dues parts, no? Tenim primer el Remember amb l'orquestra, amb Loca Histèria, i després mantenim el tema dels DJs amb DJs locals, però que també segueixen aquesta línia de recordar aquella època.
0: Sí, totalment. La festa és una festa Remember. Tot i que al final de la festa pues, també tenim molta gent jove, i bueno, pues, clar, també doncs, se'ls hi ha de posar una mica la música que ells li els agrada, però és ben bé al final de la festa.
1: Però pel tema del jovent, jo crec que el fet de que siguin cançons antigues, jo crec que els agrada igual, o potser descobreixen una part de la música que potser no tenen tan escoltada, i així es transporten a una època que musicalment va ser molt fructífera.
0: Sí, sí, totalment, totalment. De fet, com veus ballar la gent, és amb música Remember. Llavors, cap al final sí que, bueno, pues una mica doncs, per tindre'ls l'atenció, no? Ja que venen, però bàsicament nosaltres tenim clar que és una festa Remember, i sempre ho hem concebut així, i sempre ho hem volgut que l'intenció fos aquesta. A vegades pot sortir una mica més, a vegades pot sortir una mica menys, perquè al final tu apostes per una gent, però no estàs a sobre de l'escenari. Llavors, bueno, creiem que aquest any anirà per aquí.
1: Bé, doncs, trencarem aquesta història, aquest maridatge que hi ha hagut de la festa Remember amb el Dream Team, i aquest any doncs, serà novetat, serà un canvi. No sé si a nivell així de comerç local hi ha d'altres associacions a d'altres pobles que muntin un show com el que munteu aquí a Arbúcies.
2: Que tinguem constància nosaltres, no sabem cap associació amb les que estem més en contacte que facin un esdeveniment així.
1: És una cosa que només es fa a Arbúcies, que se sapigueu vosaltres.
2: És una cosa que un dia vam dir, ens va venir pel cap, vam dir fem-ho i ens hi vam tirar de cap. A nivell de federació i això, que moltes coses les fem plegats, pues no, ni s'ha plantejat fer un concert d'aquests a cada poble.
1: Sempre les coses que es fan a nivell de comerç és més de cara a, doncs, a fer promocions, a fer sortejos, a fer històries d'aquestes més, sí. Enllaçades amb el que és el propi comerç en si, que més a muntar un fiestorro com el que es munta aquí.
0: Bueno, el tema de muntar la festa és per dinamitzar. Bàsicament, tots els diners que es recullen en aquesta festa és per dinamitzar el comerç local. Llavors, tenim un hàndicap, que és que cada any, per desgràcia, se'ns estan tancant comerços de fa molts anys que estaven oberts. El petit comerç, com tothom bé sap, ens estem...
1: bueno, s'està esgotant.
0: S'està esgotant, i nosaltres treballem per això. L'objectiu de la festa no és altre que dinamitzar i repercutir tots els beneficis de la festa en cada un dels nostres comerços associats, que estem a la setantena. Per tant, som una associació que no som petita pels habitants i pels comerços que tenim, i nosaltres hem apostat per aquest format, com altres poden apostar per altres, però nosaltres el creiem pues que ens ajuda, fa poble, perquè a més doncs és un és un esdeveniment, com tu has, dit, doncs, que la gent espera, és com una mica el tret de sortida de primavera, i llavors ja ben remades enllacem.
1: Sí, és que és just, no? Just abans,
0: sí.
1: No?
0: Sí, doncs bon temps, hi ha molt bon rotllo, s'ajunten moltes generacions, diverses generacions, doncs, en la mateixa festa, i home, hi fas poble, perquè al final el petit comerç és sinònim de poble.
1: Doncs per tant, o sigui, a nivell de, almenys de la vostra associació més global de pobles, de la federació, no hi ha cap més que faci una cosa similar.
0: Que sabem, no.
1: Que es vulguin atrevir a muntar una història així.
0: Doncs no, perquè és que porta molta, no, moltíssima feina. Hem de coordinar moltes coses, cada un de nosaltres tenim la nostra pròpia feina, com tothom bé sabeu, i que això és un plus que ara sembla que ja tenim encarrilat, perquè aquest any és la cinquena, però porta molta feina a cost zero, perquè nosaltres treballem a cost zero, perquè, torno a dir, aquests, els beneficis van tots destinats a cada un dels nostres associats, no directament, però sí amb dinamitzar, amb xecs de regal, amb xecs doncs, per incentivar la compra de cadascun dels comerços, però al final és molta feina, llavors, bueno, això s'ha de valorar.
1: Sí, sí, també. Sí.
2: I és una feina, deixa'm dir, que no fem nosaltres sols, sinó que dintre del grup que tirem endavant la festa som una bona colla i tenim molta i molta sort de la gent que tenim a casa, també de les parelles, dels fills, perquè, bueno, hi acabem treballant tots.
0: Sense ells no seria possible.
1: No. Quan us comenceu a preparar la festa, almenys aquest any, quan us hi heu posat? La Lana ja riu.
2: Ja, quan acaba una ens posem amb la propera.
3: Ja pensem amb la propera. Vull dir, a vegades deixem passar uns dies per descansar, però ja al cap ja ens comença...
1: I es comença a bellugar.
3: A bellugar, a veure què farem, perquè mirar el que ha anat bé i el que no ha anat bé, sempre hi ha coses que les podríem millorar, doncs per això la gent també reps... La gent que et diu coses i...
1: Si reps el feedback de suggerències, d'aviam què farem, sí, que per on tirem... Però és clar, això del Dream Team, clar, estava a un nivell molt alt, llavors substituir això per una altra cosa és veiem, i ara què fem, no?
3: Sí, també, bueno, el Dream Team ja també va canviar molt per la pèrdua d'un del grup, vull dir, sí. Ells ja continuen, però en Josep Maria, que és el que ens va deixar, diguéssim, era un puntal per aquest grup, no? Tot això, però nosaltres ja sabíem que teníem ganes de fer una mica de canvi, pel feedback també que sents per la gent.
1: Nosaltres
3: no,
1: bé,
3: som,
1: però...
3: no som promotors musicals, nosaltres som la Natàlia té una botiga informàtica, estanquera, pastissera i totes les altres companyes i companys que
1: no són experts, això, no sou experts en això.
3: Ho fem totalment. Des del cor, Mirem de hi ha coses que puguin agradar a tothom.
2: De fet, l'any passat ja volíem portar un grup que no fos tot DJs, però no el vam trobar o no vam trobar-ho. Llavors aquest any hem apostat més per buscar un grup i finalment l'hem trobat.
1: Bueno, o sigui, l'any passat no estava prou madur i al final vau apostar per lo segur, però aquest any ja ho heu tingut clar, ja heu trobat la fórmula i aviam què
0: serà. Esperem que agradi. A nosaltres ens va agradar, per tant...
2: I no som que ens agrada el primer, perquè n'hem anat a veure molts, de concerts, sí, i d'allò. Vull dir que direm que vam començar a anar a veure concerts poder el mes de juny,
0: sí.
2: i vam trobar el grup que ens agradava el mes de desembre,
1: Sí, va, ja vau,
2: hem recorregut.
1: Tenir excuses els caps de setmana, sí, per anar a desembullar-vos, a anar a mirar actuacions,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però a vegades et ve de gust i a vegades no et ve tant, exacte, de gust, també.
1: No, és clar, i anar-los a veure és el maco, però després el que no és tan maco és trucar a promotors, trucar a managers i de quan podeu venir, quan cobreu, què necessiteu.
0: I que ens encaixi també tots.
1: Que us encaixi també per les dates, que llavors aquesta és una altra, no?
0: Sí.
1: El de preparar-ho ja suposo que més o menys ja ho teniu pres de memòria, no?
2: Sí, bueno, ara ja és.
1: Tots els requisits, sí. Perquè sembla que sí, va, fan aquí Can Cassó, però és que això...
0: Hi ha molta feina a darrere, hi ha molts actors que treballen a darrere, des de seguretat, que nosaltres és una de les nostres prioritats que treballem, pues llavors hi ha tot el tema de so, bueno, pues, també
2: ambulància
1: bueno, com qualsevol concert,
0: assegurança,
1: no?
0: Clar, sí, el que passa que clar, tot això nosaltres ens ho gestionem tot nosaltres, llavors clar, és una feina que no es veu, però que és quasi la més important, perquè el gran èxit de la festa és que tot això estigui cobert i que bueno, pues que
1: sí, sí, que, que, cobre, que es cobreixi.
0: I que es cobreixi també econòmicament, perquè, és clar, tot això té un preu. Llavors, nosaltres ens, ens autofinancem amb les entrades.
1: Bé, doncs, tenim aquesta, aquesta festa d'enguany que aposta per aquests veterans DJs de Villaret i per la Loca Histèria. La Loca Histèria ja ens heu explicat una mica per sobre el que és, i, el, i llavors tenim en Cesc Fauria i en Toni Fogueres, que seran els que remataran la jugada, sí, fent, fent de disjockey per tancar el concert, no? Bueno, tot el, tota la festa.
0: Sí, sí.
1: Anirà per aquí, més o menys, suposo, sí, sí, no?
3: Quan se'ls va proposar.
2: Sí, van estar molt contents, però aquí ja ve tot del mes d'octubre-novembre, quan van fer el calendari d'aquest any del comerç, que van posar diferents... zones de ball de la nostra època, no? Coses que ens remouen una mica, no? Com és el Cipaio, com pot ser Villaret, com pot ser el Berlín, el Berroc, l'Univers, i bueno, vam fer el calendari i llavors vam dir, ostres, i per què no ens posem en contacte amb els DJs de Villaret de l'època, que... i a veure si volen venir, i la veritat és que els hi va fer moltíssima
0: il·lusió
2: quan els hi vam dir per venir.
0: De fet, ens consta que fa molt temps que hi estan treballant. Exacte. Perquè sigui un èxit, eh?
1: O sigui, s'ho estan preparant bé, totes les cançons que volen posar.
0: Exacte.
1: I home, i serà maco també tornar-los a veure en acció en un lloc així proper d'on estaven ells actuant. Aquesta festa, tal com dèiem abans, és com una tradició, ja és una fita, és com la, el tret de sortida del bon temps, de les enramades, i és que això és sinònim d'èxit gairebé garantit. És això, suposo que ja noteu el xup-xup amb les entrades, que ja la gent ja ho va dient, bueno, aquest any ja ho tenim a sobre, això, no?
0: Sí.
1: Noteu que es comenta?
0: Sí. Sí. La venda d'entrades va a viento en popa, que diuen. Es poden comprar o bé físicament en els punts de venda, que estan, si algú vol consultar-los, doncs en el nostre Instagram ho poden trobar. Aquest any estrenem un Instagram exclusivament per la festa. Allà poden trobar, doncs, des de les nostres... Bueno, pues els nostres vídeos, perquè hem fet uns vídeos... Hem passat bastanta vergonya, però ens hem llançat a la piscina. Una mica... Bueno, ens ho van proposar i van dir, vinga, va, pues sí. I llavors els poden trobar en el Sense Cues, a l'aplicació, doncs una mica per facilitar, doncs, inclús gent de fora, perquè, bueno, tenim gent de fora que ve.
1: Si no poden desplaçar-se, perquè suposo que també es poden aconseguir en el comerç d'arbúcies, també es poden.
0: Sí, en els comerços hi ha una sèrie d'establiments que estan, es pot buscar, en el nostre Instagram surten, per exemple, i es poden comprar allà, o bé físicament, o bé en el Sense Cues. En el concert, físicament no es vendran. Ja l'any passat i l'altre no, ja no es van vendre. Sense Cues, bueno, és una aplicació que estarà oberta, però nosaltres recomanem abans, perquè abans de, o sigui, que es comprin abans, perquè l'aforament és limitat. Llavors, quan s'acabin, tampoc es podran comprar sense cues.
2: L'any passat em sembla que eren quarts d'una a la una, que ja es va haver de... ja es va tancar la venda, perquè ja hi havia l'aforament complet.
1: Sí, sí, aquest és el tema, no? Que tenir allà una parada per vendre entrades, però després realment no es poden vendre, perquè, clar, com que té èxit, es ven tot abans, doncs llavors ja no pots,
0: ja no
1: pots estar venent més entrades perquè et passes de forament.
0: Nosaltres recomanem que la gent s'anticipi, sempre. De fet, està bullint, eh? O sigui que rapidito.
1: No, i a més també potser per evitar problemes, no? Perquè llavors també si tens allà venda d'entrades a segons quina hora, potser per temes de seguretat millor que no?
2: No, per temes de seguretat físiques allà no n'hem vengut cap any ja.
0: Llavors
2: cap
0: hi, ha any altra, hi ha una altra cosa, és que nosaltres som els que som. Vull dir, clar, llavors tampoc podem destinar gent a estar
1: pendents de l'entrada quan...
0: Hem de minimitzar els nostres recursos.
1: Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Bueno, ja, si hi ha entrades disponibles, es podran comprar. Ara, si n'hi ha. Torno a recalcar. Si n'hi ha.
1: Sí, sí. Aforament limitat.
0: No, és que és així.
2: No podem pas
1: I el dia del concert, és que tothom gaudirà de aquesta festa, del concert dels discjòqueis, però les aquí intervinents i tota la gent que li segueix estaran concentrats a la barra del bar, que és clar, no sé si us permet massa aixecar gaire el cap per veure què passa fora.
0: No, però és molt divertit, sí. Ens ho passem bé, eh? Sí, sí. Penquem molt, però ens ho passem molt bé. Hi ha gent que estarà a la barra, hi ha gent que vendrà els tiquets, hi ha gent que estarà en el control d'accés, però la veritat, ens ho anem combinant tots una mica, doncs perquè tots puguem passar una mica per tot arreu, i bueno, la veritat és que ens ho passem molt bé. Sí. Ara acabem rendits, però sí, ens ho passem molt bé.
2: Perquè no és només el vespre a l'hora de la festa, nosaltres ja treballem divendres, ja treballem dissabte, i evidentment el diumenge amb ressaca emocional, però hem d'anar a recollir-ho tot i endreçar.
1: Sí, és que s'ha de parar, però després s'ha de desparar, no?
2: Exacte. Mm-hmm.

0: I bé, doncs ja, ja per anar acabant, pel que fa a l'associació, quines activitats heu dut a terme enguany que es puguin destacar, i sobretot hi ha més vida amb l'Associació del Comerç d'Arbúcies després de la Festa Remember. Quines altres activitats fareu al llarg de l'any que siguin interessants de destacar?
1: Evidentment, hi ha més vida després de la festa, i la festa ens ajuda a poder fer moltes més activitats que no fèiem temps enrere. Pues hem anat col·laborant amb diferents coses que s'han fet des de l'Ajuntament, diferents festes, carnestoltes. Ara estem preparant ja una campanya per enramades, que la fem també amb l'Ajuntament. Llavors col·laborarem amb Festa Major, les fires que hi hagin. I a nivell de federació, aquest any està previst fer dues campanyes grosses, i és una està ja en marxa ara, que és una campanya per promocionar el TikTok, perquè ens costa molt arribar amb jovent amb Instagram, o quan vas a les botigues i fem sortejos omplenant butlletes, i això ens costa molt arribar amb ells, i vam dir, pues, igual a través del TikTok ens és més fàcil. Aquesta campanya està activa fins a finals del mes de maig, i llavors, si no hi ha res de nou, que ara és octubre-novembre, tornarem a fer el Pink Friday com vam fer l'any passat.
0: Uh-huh. Que sembla que allò va funcionar, aquella experiència del Pink Friday.
1: Va estar molt bé, va agradar molt, el que passa que un divendres es va fer just, i llavors aquesta setmana estem treballant perquè, aquest any, perdó, estem treballant perquè sigui una setmana sencera.
0: Una setmana?
1: Una setmana. O sigui,
0: veient gent de color rosa voltant pel poble.
1: Això no ho sabem si serà una setmana o no, però... les ofertes, això, la idea és que sigui una setmana.
0: Mm-hmm, molt bé. Tornant al tema abans del comerç d'Arbúcies, de les botigues que tanquen i tal, has dit que hi havia com uns 70 comerços adherits a l'associació. Sí. Des de que vau començar la festa Remember amb ara, hi han hagut menys comerços? Han anat desapareixent? Es va despoblant això, o es manté més o menys?
2: Bueno, a veure, nosaltres som una associació... tot s'ha de dir, no és per posar-nos una etiqueta, però amb molta empenta, vale? Llavors som una mica l'enveja de les associacions del voltant.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè fem moltes coses, no? Uh-huh. I el fet és, doncs, per exemple, doncs la Festa Remember és d'una magnitud, doncs, que bueno, tu has de pensar dos cops per posar-te en un fregat així, no? Llavors sí que hem notat que s'ha incrementat, el que passa que, per desgràcia, és el que t'he dit, hi han hagut moltes baixes, moltes, algunes baixes doncs d'establiments que feien molts anys que estaven oberts. Llavors, bueno, es va mantinguent. Sí que des de que vam començar el primer any fins ara hem incrementat, sí, hem incrementat perquè ens hem fet més visibles, però no només per la Festa Remember, sinó per tota la feinada que estem fent de visibilitzar el petit comerç, doncs de fer-nos presents, sí, tant a xarxes com en el carrer, i bueno, una mica doncs també a les escoles, perquè també hem fet coses a campanyes a les escoles, i bueno, pues clar, tot això ajuda i tot apreta, doncs, perquè arribem en aquests 70.
0: O sigui, ens trobem que hi ha altres pobles de l'associació que no estan en la mateixa situació que Arbúcies,
2: no,
0: que estan en un clar retrocés.
2: Ui, tant.
1: Sí. Amb diferència, els que som més associats, però ja no d'ara, sinó de sempre hem anat. O sigui, des d'aquí som nosaltres, que som, almenys, que tenim constància... et diria que hi ha pobles que som el doble.
0: El doble del comerç, amb un tamany d'habitants similar.
2: Aproximat. Inclús algun a més habitants.
1: Sí.
2: I nosaltres tenim més associats.
1: I també fa qüestió d'un any, una de les associacions que estàvem dintre de la federació ha plegat, i n'hi ha alguna altra que està patint problemes.
2: Uh-huh. Sí.
1: No és fàcil, però bueno, nosaltres estem intentant ser-hi
2: sí,
1: i treballar-ho.
0: Sí, sí. És complicat, però bé, és un motiu d'orgull i de satisfacció, com diria aquell.
2: Sí, sí.
0: Déu de satisfacció que és clar que el comerç d'Arbúcies, doncs, tingui aquest dinamisme, que tingui empenta per fer aquesta Festa Remember, i que doncs vagi aconseguint mantenir el comerç al dia i ben viu.
2: Bueno, per la nostra part estem posant tots els esforços possibles. A partir d'aquí
0: ja es veurà. De moment, el que farem és disfrutar-ho molt, sí, el dia 16, el dissabte 16, amb aquesta cinquena edició de la Festa Remember. Sí.
2: Deixa'ns dir, sí, donar les gràcies, perquè hem de donar les gràcies primer de tot als nostres compis de festa. Com ja hem dit abans, tenim associats i associades, doncs, que bueno, pues que ens ajuden a poder-ho fer.
0: Sí.
2: Les parelles, també, perquè sense les parelles tampoc es podria fer. També hem de donar les gràcies a l'Ajuntament d'Arbúcies i a la Brigada, perquè bueno, els tenim disponibles sempre. Llavors, sense cap d'aquests tres factors la festa no es podria fer. Per tant, des d'aquí, donar-li les gràcies.
0: Doncs bé, home, ja està bé ser doncs, agraït amb el suport. Ja està bé també que l'Ajuntament doni suport al comerç d'Arbúcies, que la Brigada hi sigui, que totes aquestes coses ajuden a que el comerç doncs pugui fer coses com aquestes, que al final també redunden sí, en fer poble, no?
2: Bueno, també val la pena donar-te les gràcies a tu.
0: Bueno,
2: fa 5 anys, no, perquè fa 5 anys i podries dir, bueno, és una més, doncs no, ens has trucat tu i ens has donat veu perquè nosaltres ho poguéssim tornar a explicar, que a més n'estem molt orgulloses.
0: Doncs res, el tema és que jo necessito temes i ja em va bé que munteu festes perquè si no, no sé de què parlaria, per tant ja està bé que això duri molts anys i així anirem omplint la graella amb
2: un
0: coses.
2: Un
0: win-win. Molt bé, i acabarem amb la promo que posem per promocionar, per anunciar aquesta festa. Moltes gràcies a les tres.
2: Gràcies a tu.
3: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.
4: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

Això s'acaba, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar amb en Christian Oste, un immigrant especial. I que fa poc va presentar el seu llibre, dedicat al bàsquet. Però no avancem més coses, això serà la setmana que ve, si tot va bé. Avui ho ha fet possible... a les xarxes socials Manel Canaleta. A la Meteo, Xavier Soler. A les recomanades, Marta Rubio. A la secció, Nelson Paz. I un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui amb la presència especial de l'Eva Martín, la Natàlia Grau i l'Anna Mir, en nom del comerç local. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I també ho podeu fer a través del WhatsApp de Ràdio Arbúcies, al 603 487 129. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bona setmana!

0: A mi, Laia, el que sempre m'ha sorprès d'aquest festival, però és que a més el trobo molt divertit, és que tenen per lem, diguéssim, per imatge i per mascota, una cabra.
1: Sí, sí, sí, sí. I a més la fan ballar i balla bé.
0: Sí, perquè és la cabra del Cornamusam i clar,
1: sí, sí,
0: ha de ballar bé, que és el tema del programa d'avui. Ep, llum vermella, comencem. Sí. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 8 de maig de 2026, Diada de Sant Eladi. I atenció, perquè aquest és el programa número 844 de la nostra etapa digital i el 2633 de tota la nostra història, que es diu aviat, però que va començar ja fa una colla d'anys, al setembre de 1989.
0: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.com .cat i encarem un cap de setmana de molta activitat, de molta festa, Laia, perquè clar, ja, això ja, anem de cara al bon temps i quan anem de cara al bon temps, escolta'm, tota cuca viu i tothom vol fer festa. Del 8 al 10 de maig tenim cites imprescindibles, per exemple, a Badalona, que estan en plenes festes de maig, a Santa Bàrbara, a Castellolí i a Cruïlles, entre moltes altres poblacions que fan bategar el país al ritme de festa.
1: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a un festival que fa sonar les canyes com ningú. És el Cornamusam d'Olot.
0: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona de debò. Veniu, ens acompanyeu?
1: Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I, per suposat, podeu accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio a través de les emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys, les remeis de l'ermità i les cançons que tornen, i tancarà la ronda de seccions la companyia de jocs L'Anònima amb un va de joc.
1: Però ara és el moment del reportatge central. Marxem cap a la Garrotxa, concretament cap a Olot, per descobrir què ens ofereix aquesta nova edició del Cornamusam.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa Festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: Olot es prepara per acollir una nova edició del Festival Cornamusam, una de les cites més singulars i consolidades del calendari de la cultura popular catalana. És un festival que des de fa més de 3 dècades posa al centre la cornamusa i tot l'univers cultural que l'envolta, convertint la ciutat en un punt de trobada per músics, aficionats i públic vingut d'arreu. Al llarg dels anys, el Cornamusam ha passat de ser un espai de recuperació d'un instrument pràcticament desaparegut, com és el sac de gemecs, a esdevenir una mostra viva de la seva evolució. Avui, el festival combina tradició i contemporaneïtat, propostes locals i també internacionals, i manté una clara voluntat d'obrir-se a nous públics i generar formats que vagin més enllà del concert convencional. Amb la celebració dels 35 anys ja a tocar, hem volgut saber com es presenta aquesta nova edició, quines novetats hi haurà, quin és també l'estat actual de la cornamusa, tant a Catalunya com també a nivell internacional, i com el festival continua adaptant-se als nous temps sense perdre la seva essència. Per això hem parlat amb l'Àlvar Borrell, president de l'Associació El Tiler, entitat organitzadora del festival, que ens ha donat les claus per entendre el moment actual del Cornamusam i els reptes de futur d'una proposta que continua fent sonar la música d'arrel pels carrers d'Olot. La cornamusa, i en concret el sac de gemecs, ha viscut un llarg camí de recuperació després d'anys de silenci. Avui, però, sembla haver recuperat presència i vitalitat dins l'escena musical del país.
4: Sense ànim de semblar pessimista, jo m'atreviria a dir que el sac no gaudeix de bona salut. Aviam, que qui no s'acontenta és perquè no vol, i si ho comparem amb fa 50 anys, que no hi havia ningú viu que coneixés l'instrument ni el sapigués tocar, hem millorat moltíssim. Sí, i podríem fer cherry picking i anar a mirar les quatre localitats on en totes les festes surt a tocar una cobla de tres quartans o de ministrers acompanyant, doncs, la figura d'imatgeria festiva X o l'entremès Y, i ens podríem felicitar moltíssim. Però si sortim d'aquests quatre municipis del Camp de Tarragona on han fet les coses ben fetes i hi ha una escola que tira, jo crec que la resta del país tenim problemes. Si mirem quants alumnes estan cursant estudis reglats de SAC o estan fent estudis superiors de SAC, males notícies. Si mirem quantes dones toquen el SAC, males notícies. Si mirem quantes escoles de música tenim en zones com Lleida o comarques gironines, males notícies. Si intentem pensar ja no en el SAC de Gemecs, sinó en el Bot Aranès, molt més males notícies. Així doncs, jo crec que estem en fase de resistència, completament.
1: La tradició no és estàtica. Festivals com el Cornamusam han apostat per explorar nous llenguatges i formats per mantenir-la viva i connectada amb les generacions actuals.
4: Si ens ho mirem de manera global, i sobretot si fem el focus a les nacions celtes, la cornamusa està plenament adaptada en aquest context del segle XXI, on tot és una mica híbrid, on es barregen estils i on no hi ha una etiqueta clara que pugui definir els projectes. Per exemple, estic pensant, doncs, en grups escocesos, irlandesos, bretons o gallecs, fins i tot, que fan pop amb la cornamusa local, o que fan música electrònica amb cornamusa samplejada, o que fan, doncs, fins i tot rock o metal amb cornamusa. A Catalunya, a casa nostra, sí que tenim alguna proposta que surt del que és més tradicional o del típic grup de folk que pot fer concert o que pot fer ball, però n'hauríem de citar comptats. Tenim Ros, que és un molt bon exemple, i si ens n'anem a Mallorca podem trobar grups, doncs, com Poc o com Maria Jaume, que ha fet un últim disc que trobo que és molt remarcable, però encara ens queda molt, molt, molt recorregut per arribar a igualar el que estan fent, com deia abans, les nacions celtes. Ens falta també, malauradament, espais i recolzament perquè aquests projectes tinguin recorregut. Moltes vegades són projectes que es presenten en quatre festivals que donen suport a la creació musical d'arrel contemporània, però que després, a l'hora d'entrar en programacions de festes majors, a l'hora d'entrar en determinats festivals, doncs es troben portes tancades. Per tant, no és tant un problema de l'instrument, sinó un problema de conjuntura.
1: La cornamusa no és exclusiva de Catalunya. És un instrument global amb variants i tradicions pròpies a molts territoris. I, de fet, aquesta diversitat també reflecteix el festival.
4: Si hem de parlar d'exemples de les nacions celtes, com hem dit, Galícia, Escòcia o Bretanya, el principal tret que venen a mostrar-nos quan venen al festival és com canvien les coses si, en comptes d'auto-odiar-te, com ens agrada molt fer aquí a casa nostra, doncs agafes la cornamusa i, lluny de considerar-la una cosa rústica, antiquada i que s'ha de deixar en un calaix, en fas un símbol nacional. El primer que passa és que hi ha molta més gent interessada a tocar l'instrument i és motiu d'orgull. El segon que passa és que, si augmenta aquesta base social, hi ha més escoles de música que ofereixen estudis, sigui de nivell bàsic o sigui de nivell superior. Es creen més grups de música. Les sales, els pubs o els festivals trobaran més propostes que incloguin aquest instrument i el tractaran amb tota normalitat. No programaran un grup perquè porti gaita, que també podria ser, però és que està tan integrat que dubto molt que la gent pensi: ah, agafaré aquest grup perquè porta gaita, sinó que és un instrument com un altre i fan música com podríem fer amb qualsevol altre instrument. Sigui un grup purament tradicional que venen a tocar reels com farien en un pub irlandès, o sigui un grup que ha mesclat música pop-rock amb la cornamusa de la seva regió, o sigui un grup més nòrdic que tendeixen a fer metal, o algun grup de la Bretanya o d'Irlanda que fan música electrònica amb gaites samplejades. Aquí el que ens trobem és un nivell tècnic impecable, un nivell d'estudi que ja ens agradaria tenir aquí, però sobretot el resultat de veure què passa quan es dona espai a l'instrument i quan es dona oportunitat a la gent perquè pugui tocar. Quan venen al festival, doncs, el que veiem és el que podríem arribar a tenir si disposéssim de recursos, si hi hagués circuit i si poguéssim, doncs, donar oportunitats als sacaires que sortissin més intèrprets i que es formessin amb condicions.
1: Més enllà dels especialistes, el repte també és arribar a nous públics. Obrir la cultura d'arrel a persones que potser no hi tenen un vincle previ és una de les claus del festival.
4: De recordar que vivim en el país on demanem perdó per parlar la nostra llengua, on sèries i pel·lícules doblades a la nostra llengua es veu que sonen estrany i que no són interessants de veure, on hi ha un sac màgic que es diu Música Catalana, on hi entren tots els artistes de tots els estils pel sol fet de parlar la llengua, i que hi ha molta gent, es veu que aquesta etiqueta ja no li crida i que no hi entrarà mai. Llavors, en aquest context, la música d'arrel, doncs, juga un paper complicat d'entendre que aconseguir que el públic es fixi en el que fem nosaltres és una feina titànica. Aleshores, nosaltres el que intentem és portar algun grup que tingui un cert èxit en el panorama, malgrat aquesta casuística, i li proposem que incorpori un sac de gemecs, encara que no sigui un instrument que a priori li encaixi. Hem fet experiments amb Elèctrica d'Arma, amb la Ludwig Band, amb Germà Negre, amb Menage a Trois i molts altres. Aquest any, per exemple, tindrem Al·lèrgiques al Pol·len, tindrem Nastellat, tindrem Sant Rocs, que són grups que fan música en català i que s'han prestat, doncs, a incorporar el sac. A més, intentem tenir un llenguatge fresc i intentar viure el fet del festival sense cap mena de complexa. Al final ens en riem una mica i diem que el nostre festival és tan de nínxol que el dia que els moderns aquests que van al Primavera Sound i en altres festivals per dir que escolten a X grup que no coneix ni la mare dels músics i ho fan no perquè realment els interessi la música sinó per exclusivitat, el dia que descobreixin com de nínxol és la música d'arrel, ens farem d'or, però ara mateix

0: caçacaires encara viuen aquella inèrcia, aquella energia de la recuperació de l'instrument, no reca pujar olot a cada edició i fer pinya, i on, a més, encara no ha arribat la crisi del 2010. És fàcil portar grups de fora i es munten certs memorables que crec que van marcar la gent que va viure les edicions del Cornamusam, com deia, fins al 2010. A partir de llavors comença una etapa una mica de decadència, on sigui perquè els organitzadors s'han fet grans, sigui perquè els recursos minven, la cosa va canviant de mans. El festival acaba en mans de l'Ajuntament, que finalment el 2016-2017 decideix prescindir-ne i eliminar-lo. La darrera etapa seria quan entrem nosaltres en joc, que decidim reflotar el festival amb un esclop i una espardenya, perdent-hi molts diners i molt de temps, però amb ganes de no deixar que aquest festival, que és emblemàtic per la història del país i de l'instrument, caigui en l'oblit. Tot això amb una pandèmia pel mig i amb moltes dificultats, però crec que a cada edició hem aconseguit fer les coses una mica més ben fetes. Al final, aquest any estem presentant una programació que s'acosta molt al nostre ideal de festival. Ara bé, sí que hem de reconèixer que financerament tenim les coses molt complicades i ara mateix no podem assegurar que hi hagi una 36a edició del festival. Tot dependrà de la resposta d'un públic que sí que a cada edició va a més, però que està patint un creixement molt tímid. I bé, ara no em vull posar catastrofista i em centraré en l'edició d'aquest any, que realment és molt interessant, i esperem que tothom qui vingui la gaudeixi d'allò més. A banda de les propostes del país, que podeu consultar a les nostres xarxes o a la nostra pàgina web, vull destacar sobretot el focus que fem a Mallorca, amb l'homenatge a la trobada de xeremies de Sa Pobla, i també amb els concerts de xeremies o de propostes de ball de bot que trobarem, doncs, tant divendres com dissabte. A més, per als que són amants dels grups internacionals, trobarem propostes de música celta i també la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, que farà les delícies d'aquells amants de la música una mica més exòtica.
1: Moltes gràcies a Àlvar Borrell per atendre els micròfons del Festa Festo. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa.
1: I per anar entrant en matèria, escoltem el primer tema musical de la jornada. Es diu No tinc respostes, enregistrat en directe al darrer Cornamusam per Santa Mandra i els Ministrers d'Olot.

0: Ministres Dolot, moltes gràcies.
1: Quina canya, aquesta gent dels ministres. Mai més ben dit això de la canya. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. És l'Emma Robres que ens porta les notícies del Tornaveu.
2: Festa, festa.
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Després de l'èxit de la Mostra Internacional de Teatre Amateur, és el torn de centrar-nos en els joves actors catalans. En aquest cas, ens n'anem a les comarques gironines, a Fornells de la Selva, per ser partícips de la Jornada de Teatre Jove de Catalunya d'aquest dissabte 9 de maig. Es tracta d'una mostra de 4 obres de teatre creades i actuades per joves d'entre 12 i 18 anys, i enguany és la primera edició. D'on sorgeix, però, aquesta jornada? Mont Bové, el coordinador de les comarques gironines de la Federació de Grups Amateurs de Teatre, explica que aquells qui treballen amb joves van detectar una problemàtica.
5: Costa de que s'organitzin, costa de que els contractin, costa la seva promoció, tot és molt complicat.
4: És per aquest motiu que la jornada busca que siguin els protagonistes i tinguin un espai, no només per exposar les seves obres, sinó per compartir experiències, vivències i celebrar les arts escèniques. Així, la jornada comença a les 12 del matí i dura fins passades les 7 de la tarda, amb obres de temàtiques ben diverses i de companyies teatrals d'arreu del territori. Aquesta gran oferta permetrà al públic gaudir d'una gran pluralitat de veus i fer-se una idea de què preocupa o mou els joves del nostre país. El públic té la paraula. Els dies 18, 20 i 25 de maig, a través de 3 actes en format de concert, els espectadors seran els encarregats de decidir quines 3 sardanes de la categoria Audiència passen a la gran final dels Premis Preludi d'enguany. Els 3 esdeveniments tindran lloc al Casino de l'Aliança del Poblenou i la gran final al Teatre de la Garriga. Per aquells qui coneguin el concurs de la sardana de l'any, els premis n'agafen el relleu, però amb un projecte renovat i innovador. El canvi, doncs, comença ja en la pròpia definició, com detalla Joan Pons, membre de Som Sardana i un dels responsables de l'organització dels guardons.
6: Ja no parlem d'un concurs, parlem d'uns premis, parlem d'una voluntat de professionalitzar tot un sector, en aquest cas el de la cobla, el de la composició, i doncs de donar tot un espai als compositors i les compositores.
4: Són dues les grans apostes d'aquest nou projecte. En primer lloc, la transparència de tot el procés de selecció i votació per part dels jutges, que s'ha donat a conèixer en el nou podcast El Tamborí, conduït pel músic Arnau Tordera. En segon lloc, el compromís ferm amb la participació del públic. L'audiència podrà viure les semifinals i la final en directe o bé des de casa a través de la xarxa i també podrà votar des d'on vulgui a través de l'app de Som Sardana. La composició sardanística està molt viva i aquesta és la gran oportunitat per comprovar-ho.
7: Moltes gràcies, Emma. I dels papers i la xarxa ens n'anem a les places, perquè és hora de saber com va el termòmetre de les colles. Tenim la Sara Suriol, benvinguda una setmana més amb aquest baròmetre casteller.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
3: Amb Sara Suriol. Novetats en la gamma mitjana de 7. Figueres recupera amplada i Berga suma castells amb l'agulla.
8: Hola, companys. Tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. El cap de setmana llarg del 1er de maig no ha tingut masses diades castelleres. Tot i això, 3 colles han anat d'estrena i han propiciat moviments al baròmetre. La colla castellera de Figueres ha sumat 2 nous sostres, el 5 de 7, sostre màxim del curs passat, i el 7 de 7, que no feien des del setembre del 2024. Per la seva banda, els castellers de Berga han doblat l'estrena de castell amb el Pilar, el 3 de 7 amb l'agulla, que no feien des de juliol del 2024, i el 4 de 7 amb l'agulla, que l'any passat va ser el seu tercer millor castell. Una darrera novetat entre les colles més modestes. Els laietans de Gravenet han sumat el 3 de 6 amb l'agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Sara Suriol, i molta força a totes les colles per aquest cap de setmana.
2: Festa, festa!
1: Continuem amb més música. En aquest cas, una revisió d'un clàssic, La presó de Lleida, a càrrec de Ros i Joana d'Arc.

0: Magnífica aquesta fusió sonora. I ara de la música passem a la paraula, a la saviesa de carrer. I és que en Víctor Pàmies ja és aquí amb els seus dites i refranys. Víctor, avui parlem de mirar cadascú per la seva banda.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Cadascú porta l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí. Objectiu versus subjectiu. Tot allò que passa pel sedàs personal de cadascú esdevé subjectiu. L'objectivitat és molt complicada d'assolir perquè comporta fer les coses sense ànima ni sense passió. I ja se sap que aigua passada, molí no mol, i no volem pas combregar amb rodes de molí. I ser subjectiu vol dir veure les coses des d'una òptica pròpia, des d'aspectes que ens són pròxims i ens beneficien. I el benefici propi acostuma a comportar el perjudici d'altri. Però som persones i no pas màquines, oi? Cadascú porta l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Quanta raó que té el refranyer.
0: Festa, festa! I aquesta setmana toca Gran Reserva.
4: A veure què haurà trobat el Josep Maria Adell allà, que ell es deu capbussar allà als arxius del Festa Festa. A veure què troba. Som-hi.
2: Festa Festa, Gran Reserva.
5: Avui recuperem una crònica castellera del 2021, en temps de pandèmia sense castells. Una proposta de Carles Esteve.
6: Festa, festa!
2: El mot casteller.
7: Vocabulari bàsic en temps de represa.
2: Una secció elaborada per l'associació Baròmetre Casteller.
8: Segons l'Enciclopèdia Catalana, fer la veta és afalagar insistentment algú per guanyar-li la voluntat, per ben disposar-lo a fer una cosa, per recaptar-ne un favor. L'aleta també apareix com un apèndix de peixos o aus o com un element construït per l'home que, a semblança dels animals, serveix per desplaçar-se per l'aigua o l'aire. L'aleta, però, a les colles castelleres, o fer l'aleta, és el gest que fa l'enxaneta amb la mà a l'aire en el moment de coronar un castell. Fer l'aleta consisteix en aixecar el braç amb la mà oberta. Aquest gest indica que el castell està carregat i significa, per tant, el moment més àlgid de la construcció. En l'actualitat, el castell no es considera carregar fins que l'enxaneta no trepitja l'espatlla del dos oposat per on ha pujat, independentment si fa o no l'aleta. En els castells d'estructura composta es duen a terme més d'una aleta. No és fins la darrera en què el castell està coronat. L'aleta es pot fer amb qualsevol de les dues mans. El moment de fer l'aleta s'acompanya sempre d'una part melòdica repetitiva, part del toc de castells interpretat pels grallers i el redoble de tabal. L'aleta indica al públic, simbòlicament, que el castell s'ha coronat. És el moment en què s'ha de produir l'aplaudiment de la plaça, mai abans, però per acabar la feina encara manca descarregar-lo per ser completat l'objectiu final. Al segle XIX, l'aleta es feia dempeus, sobre l'esquena de l'aixecador i amb els dos braços formant una creu amb el cos, de manera semblant a com encara ho fan les moixerangues o els falcons, una herència de l'antecessor Vall de Valencians que va donar origen als castells. Hi ha una altra excepció del terme aleta, encara vigent, que se'n fa ús concretament al Vendrell, aleta com a sinònim d'enxaneta. Al món casteller ja veieu que hi ha variants dialectals i un ampli argot casteller que enriqueix el seu lèxit. Les colles l'empren segons la seva tradició local, afinitat o l'àrea geogràfica a la que pertanyen.
2: El mot casteller.
4: I ara una mica de música instrumental per alegrar l'esperit. Amoretes, de Francesc Sant.

0: Acabem d'escoltar la delicadesa de Francesc Sans. I de la música passem a la salut natural. Benvingut, Fra Valentí Serra de Manresa, que avui ens portes al jardí dels Remeis de l'Ermità.
1: Festa, festa.
2: Els Remeis de l'Ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'Ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins.
3: Pau i bé. Avui us vull parlar d'un tema una mica curiós que s'anomena apiteràpia, és a dir, la cura a partir de les abelles i de tots els productes de la mel. Des de molt antic, podem dir des de l'edat de pedra, ja que l'abella és el primer animal domèstic, s'ha considerat la mel com una font d'energia immillorable. Aporta a l'organisme nombroses vitamines i ajuda sobretot a augmentar les nostres defenses. Des d'èpoques molt remotes s'ha usat a benefici de la salut humana perquè els atributs farmacològics de la mel i dels pròpolis tenen una gran incidència a benefici del nostre organisme. Tant que en els nostres dies ha nascut una disciplina que s'anomena apiteràpia, amb finalitats terapèutiques i preventives, aprofitant tots els productes que es deriven de les abelles, és a dir, sobretot la mel, però també el pol·len, la gelea, el reial, el pròpolis, la cera i també el verí. Sí, el verí! El verí del fibrot de l'abella s'usa per combatre el reumatisme i també per temperar la inflamació de les picades de la mateixa abella, que va molt bé pastar una mica de terra amb vinagre i aplicar-lo damunt de la fiblada. Estudis recents han posat de manifest que el pol·len té propietats antioxidants i bactericides i que és un gran regulador del funcionament dels budells. Pel que fa a la gelea reial, s'ha aplicat amb notable eficàcia en casos d'hipertensió i d'arteriosclerosi i també per tractar malalties de la pell. El pròpolis, que és una font molt important d'antioxidants, s'aplica externament per regenerar la pell i cura les inflamacions a les genives. I la cera, no cal dir que entra en tots els ungüents i preparats de la mel, per les seves nombroses propietats bactericides i antibiòtiques, i s'usa des de molt antic per ajudar a guarir les infeccions i les molèsties de les vies respiratòries amb ungüents i preparats. La Ramon, l'ermità dels Pirineus, recomana en temps d'hivern prendre en dejú tisanes de sarpoll edulcorades amb una bona cullerada de mel d'avet. Jo també us ho recomano. Que tots tingueu bona salut, us saludo amb la pau i el bé.
4: Moltes gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Com sempre, un pou de sabidoria en cada secció. Aprenem moltes, moltes coses. I d'aquesta prendrem nota d'aquestes abelles. I ara fem un salt en el temps. En Josep Maria Dell ens porta una d'aquelles cançons que tornen. Avui, atenció, un record a la gran Salomé, el Se'n va anar.
5: Festa, festa.
6: Cançons que tornen.
5: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
7: Càpsula número 15. Salomé. El nom de la protagonista d'avui és Maria Rosa Marco, una gran artista coetània de la nova cançó Entre els camins paral·lels, en molts casos esperonats pel ressò dels nous cantants que s'han posat a cantar en català. Maria Rosa Marco no és altra que Salomé. A través de l'arxiu sonor de Jordi Roura recordem avui els inicis de Salomé, que són possibles gràcies a la persistència del locutor Joaquín Soler Serrano, amic del pare de la petita Maria Rosa. Sempre la sent cantar quan va a casa seva de visita i la punxa contínuament perquè actuï en el programa que presenta diàriament al migdia a Ràdio Barcelona.
8: Em sentia i li deien al meu pare, tan xiquita tiene que cantar, tiene que ser artista. Al meu pare se li posaven tots els pèls de punta. I van anar passant els anys i un dia doncs, em diu que jo no m'atreviria a cantar, que tal, que jo no m'atreviria a anar a la ràdio. Ell tenia a Ràdio Barcelona que es deia El Show de les Dos, i allà, bueno, ell portava gent d'una categoria, d'una gran categoria, i que jo no m'atreviria a cantar i que no sé què. Jo li vaig dir, mare, diu, que jo no m'atreviria, clar que m'atreviré, perquè el dimarts tampoc m'hi jugava res. I ja dic, si em pagues una mariscada, vaig a cantar. I diu, fet. Bueno, el meu pare em pivot com una mona. Jo li vaig dir, escolta, papa, això ja veuràs, em guanyaré una mariscada. Jo vaig allà, canto, jo no sé què em pensava que era això d'anar a cantar a la ràdio. Total que em va portar allà, em va fer ensejar amb el metre de Tresvila i a última hora vaig cantar l'única cançó que jo sabia sencera, que era una cançó que havia guanyat un festival del Mediterrà que es deia Xipna Capimo.
7: I d'aquesta manera, en directe, la joveneta Maria Rosa, que encara no es fa dir Salomé, canta en grec el gran show de les dues de Joaquín Soler Serrano a Ràdio Barcelona. Llavors, tal com si parléssim d'una pel·lícula musical, es produeix un fet sorprenent per Salomé. Comencen a trucar els oients preguntant qui és aquella noia, d'on ha sortit, i d'entre les trucades la d'un productor musical. I aquí comença tot. Després de convèncer el seu pare, vindrà una profunda preparació de la veu i l'inici d'una carrera que du Salomé al triomf popular i també a premis i reconeixements arreu del món, especialment a l'Amèrica Llatina. L'any 1963, Salomé, juntament amb Raimon, guanyen el Festival de la Cançó Mediterrània defensant la composició de Lleó Borrell amb lletra de Josep Maria Andreu, Se'n va anar. És la primera vegada que en un festival d'abast internacional guanya una cançó cantada en català, aquesta.

0: se'n va anar primer premi del Festival de la Cançó Mediterrània de l'any 1963. La veu és la de Salomé, que prèviament ja havia enregistrat altres discos en català com un de sardanes cantades, però avui hem recuperat de la nostra fonoteca el Se'n va anar pel seu ressò més internacional.
1: Moltes gràcies, Josep Maria. Per tancar ja la ronda de col·laboradors, anem a jugar. I és que la companyia de jocs L'Anònima ens proposa un joc de carrer amb molta tradició, el Bèlit.
2: Festa, festa!
3: Va de joc.
2: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupane i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc, Bèlit, Bòlit. A on? Girona, Barcelona, Anglesola. Quan? Tot l'any.
6: Heu sentit l'expressió va de bòlit? Què vol dir? Vol dir anar ràpid. O també ve del joc de bòlit. Joc de carrer d'abans per excel·lència. Estès arreu de la geografia catalana i europea. És l'antecedent del beisbol i a les escoles, esplais i al carrer, havíem jugat a una cosa anomenada pitxi. Segur que heu jugat al bèlit. Què us sembla? O potser heu jugat al pitxi. El joc hi juguen dos equips de 5 o 6 jugadors segons el territori. El bòlit es pot jugar amb pales de fusta, tipus pala de picar la roba, com es feia abans, sabeu? Aquelles que es veien les senyores? Mitja pala o amb bastons. Consisteix en sumar el major nombre de punts possibles o fins a arribar a un número de punts determinats. Un equip fa d'atacant i l'altre de defensor. L'atacant ha de colpejar un pal, d'un pam aproximadament. Val a dir que als jocs populars i tradicionals les mesures sempre són aproximades, tret de quan comencen a esportivitzar-se, moment en què s'unifiquen les mesures i les regles per poder jugar un poble contra l'altre i establir rànquings i competicions. Això porta avantatges i inconvenients. Els avantatges són que es pot jugar un poble contra l'altre i tothom pot jugar de la mateixa manera. Els inconvenients són que es perden varietats locals. Tornem a com ajuda. Un cop colpejat el palet o bòlit, aquest s'enlaira i amb la pala o bastó es colpeja fortament amb l'objectiu de llançar-lo el més lluny possible. Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra o punt de llançament. Si el colpeja, l'atacant queda eliminat. Si no toca la pedra o base, l'atacant tindrà 3 intents de colpeig i llançar el bòlit el més lluny possible. Després del tercer colpeig, entra en una fase molt divertida de calcular la distància que hi ha entre el bòlit i la zona de llançament. Els atacants diran un nombre de passes, de pales o de peus, segons la zona. Si l'equip defensor creu que el nombre dit hi és, s'anotaran a favor de l'equip atacant. Si no es creu el nombre, es mesurarà la distància, i si no hi és, no s'anoten els punts. Així fins a arribar a un nombre de punts pactat, o sumar el màxim de punts després de que ambdós equips hagin llançat. A les festes d'Anglesola podem veure jugar les dones del tot bèl, dones d'una tercera joventut que han voltat per Europa jugant al joc. A Girona, durant tot l'any, i especialment a les festes de Sant Narcís, és el lloc on més s'hi juga de Catalunya, gràcies a l'empenta de molta gent. Però permeteu-me que destaqui l'Associació de Veïns de Sant Narcís i en Joaquim Busquets en particular. A Barcelona s'hi havia jugat molt, però l'ocupació del carrer pels cotxes el va dur pràcticament a la seva desaparició. Però un grup de gent entusiasta l'està intentant recuperar. El bòlit o bèlit és un dels grans jocs de carrer que pot tenir el seu espai dins les festes de casa nostra.
5: Però aquest joc no és perillós?
6: Bé, sí. Si saps jugar, no massa. Però si no ets una mica maldestre, pots rebre algun altre cop.
5: Per què va desaparèixer?
6: Va desaparèixer dels carrers precisament pel perill que comporta. Seria d'aquests jocs que s'hi podria jugar de manera espontània o en una festa, però en entorns escolars educatius no és massa recomanable. Però és un grandíssim joc a tenir en compte.
7: Moltes gràcies als amics de l'Anònima. Ens han agafat unes ganes boges de sortir al carrer a jugar a bèlit. I amb aquest esperit lúdic, el Festa Festa 2633 arriba al seu final.
2: Festa Festa!

0: I una setmana més volem agrair la feina dels nostres col·laboradors. Avui a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, a Fra Valentí Serra de Manresa, en Josep Maria Dell i els companys de la companyia de jocs L'Anònimo.
1: I com no, a tot l'equip que fa possible que cada setmana siguem aquí i que van fan girar i girar i girar la roda del Festa Festa perquè no pari mai. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibanya del Joan Serra i ens acomiadem els qui hem posat la veu, la Laia Camproí
0: i l'Amadeu Carbó. I marxem i ho fem amb la màxima elegància. Us deixem amb una sardana d'un mestre, Joaquim Serra i Coromines. Clavell Moranet, una interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Salvador Brutons.
1: La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé i bona festa a tots.
0: Adeu.

0: Ara i aquí s'acaba 35 de jazz.
1: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
3: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, no, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Realment aquests eren genials, eh?
1: Molt bons, eren molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per la última. Que aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: també és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, és, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el debat de cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de cinema amb David Merino. Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 87%.